0: però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, a

0: cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i...
7: Ara sentiu una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirca.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirca.cat.

Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit.

0: Sanquirse.cat, radiosanquirse.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El gelís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. A Ràdio

0: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirse, radiosanquirse.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i...
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: publica radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirsa. Tastet de Radio, San Quirsa. En Tastet de Radio de Radio San Quirsa se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, San Quirsa.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirsa.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Aquí xon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: gracias.
1: Ahí vamos.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xan, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

segueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que em donin cap més premi, em torneu més estúpid i bohemi.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estarem empanats?
1: Aixeca't, sisplau. Tranquil·la, vale? Què passa? T'estàs avorrint o què?
2: Tio, em costa cantar a càmera.
3: Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
4: Ja ho sé, ja ho sé.
0: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat.
6: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
7: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
6: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
7: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bo.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Aquí xon, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Pes, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
8: Benvinguts al Circ Petit.
16: Obro la porta, man del dimoni.
10: Miro la meva bola.
16: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
17: El genís fa màgia, no miracles,
18: Doncs quin xororama.
8: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
19: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
20: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
21: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
22: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: explica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

trec la polsa el que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen bé. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me a Terrassa.

era el molt més fàcil, jo em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant, però vull fer les coses bé.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
6: al... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis a la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Tres, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva bola.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
11: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
11: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
10: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes, però quantes nits he pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes.
1: Giornalieri internazionali e internazionali.

0: explica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. A

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull canviar.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients de...
9: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la
10: música. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.
2: No sé, sí.

0: boqueta.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Poblejant.
3: Som a tot el país.
2: Poblejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: I a la teva ràdio.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb pressa.

0: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio de Ràdio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Ràdio, de Ràdio Sant Quirze.
2: Tastet de Ràdio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva bola.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Aquí, Xan, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Ves, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, man del dimoni!
2: Miro la meva bola.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
10: Doncs quin xororamà!
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis. Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I say.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda som solidaris amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze som solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
4: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: clic a radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Durant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
11: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
7: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 5.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí, John, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio.

0: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
0: Transmeti una mica de música, que ja toca.
5: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
6: Ràdio Sant Quirze.
7: Sempre al teu costat.
8: Tom lived for all he could give, and he stood by his father's side.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

la vegetació que brota als marges, per la força imparable de la biologia i que no es deixa domesticar ni estatitzar, sinó que existeix per obstinació, per demostrar que vers tota adversitat la vida troba sempre el camí, per sorgir i manifestar-se. Caòtica, espontània, rebutja l'ordre i la disciplina i es manifesta en la fragura atzarosa d'herbes, tiges, espigues, fulles i arrels. Llibertat abocada amb ritmes de llum i moviment, amb ombres vibrants i tons centellejant. No creiem en les males herbes, el maniqueisme no té cabuda en la moral de les plantes. Les males herbes creixen on volen, tan males que s'han guanyat el dret a representar una botànica rebel i de resistència, autònoma i desobedient.

0: Hola de nou, companyes, què tal, com esteu? Benvingudes al quart capítol d'Anònima Viva, un espai de ràdio que reneix cada mes amb il·lusió i amb la voluntat de compartir amb vosaltres d'una forma sincera els continguts que us hem preparat. En aquest espai posarem el foc a les plantes que creixen als marges i és aquí on descobrirem uns espais sovint ningunejats, volgudament oblidats i repetidament apartats. Durant una estona et proposem capbussar-te a les margeres per viure-les i veure que són uns espais salvatges i plens de vida. Uns indrets on esclata tot allò que et puguis imaginar, perquè els marges són diversitat, són col·lectivitat, però sobretot són espais vius. Avui et deixarem al marge, però no pateixis, perquè hi estarem juntes. Et mostrarem noves maneres de viure, noves formes d'entendre'ns i alternatives a tot allò uniforme que ens imposa el camí. Dissidències necessàries per esdevenir persones una mica més lliures. Avui us portem l'alzina a la ràdio, un dels arbres majestuosos que conviuen amb nosaltres, i ho farem acompanyades des d'aquesta cabina de ràdio Sant Quirze amb la Cristina, la Laura i jo mateix, en Martí. Preparades?
1: I tant.
2: Preparades.
0: Disculpeu perquè jo estic una mica encostivat, per tant. Però som-hi, comencem amb les paraules d'una companya i amiga instal·lada al Maresme, la Gemma Gelabert, que avui ens parla des de les margeres col·lectives.
3: Viure als marges. Els marges d'una societat que ens han fet creure com la correcta. La societat occidental, capitalista, blanca. Una societat que s'enriqueix a base de les societats o cultures que anomena pobres, que anomena tercer món, i és d'on extreu tots els seus recursos, a qui explota. Què és llavors viure als marges? Viure als marges, la gent que queda apartada per l'explotació dels qui viuen dins la carretera? Als marges, qui se surt del que ens diuen que s'ha de fer? Qui vagabundeja la vida, qui va caminant esperant trobar una ànima companya en comptes d'aquesta competició constant capitalista. Què és viure als marges? Viure allunyat d'un mateix mentre segueix el flux estressant d'una feina que t'explota i no et permet arribar a final de mes? Què és viure als marges? Viure desconnectat d'aquest ritme frenètic, però trobar-te allunyat de la resta. Tenir molt temps, però no saber en què ocupar-te. Lluitar per l'èxit personal. Aquí, a Occident, està molt valorat l'èxit personal, la meta, l'objectiu d'un mateix. Quan, en canvi, l'èxit potser seria sentir-se part d'una tribu, pertànyer, caminar juntes per aconseguir els objectius.
4: Anònima.
5: Hola, doncs avui us parlaré d'un dels meus arbres preferits, l'alzina, Quercus ilex, carrasca, alzina surera, etc, etc. N'hi ha tantes com edats, com eres de temps, universos o visions, o potser no tantes. I, en fi, tornem a la nostra cosmovisió, que a nivell radiofònic és Quirze Tenca. Llavors, és inevitable que no visitem, habitem, remarmorem i estimem a l'alzina bonica, que, per qui no la conegui, és l'arbre solitari. I després, si anem més com cap a l'obac, tenim la majestuosa alzina del salari. Això com a nivell conegut, però jo he de dir que tinc moltes velles amigues alzines properes a les cases a les que he viscut i que, bueno, m'han fet sentir molt acompanyada. En fi, que en aquesta època de l'any podríem pensar que és estrany que parlem de l'alzina, no? Perquè estem a la tardor i ens imaginem pues, tot de tonalitats de grocs, taronges, vermells, ocres, no? Vestint les muntanyes i dibuixant com tot aquest paisatge idíl·lic o momoji. I ens oblidem dels arbres doncs, que fan fulla perenne, no? I m'he preguntat jo, pues, i per què hi ha arbres, no, de fulla perenne i arbres de fulla caduca? Doncs perquè els de fulla caduca necessiten, doncs, treure les fulles per poder aguantar fins a l'any que ve, saps? I poder mantenir el mínim de nutrients i tornar a la primavera a pillar les forces. Però els arbres de fulla perenne són els escollits per aguantar les condicions climàtiques més dures i hostils. I segurament no sols climàtiques. Llavors us recomano passejar pel camí que va de Can Poble al Pla dels Escorpins i veure com mica en mica amb la patricó i les alzines es va així com dibuixant la llum que va passant, no?, entre les fulles i les olors i l'ombra. I bueno, jo crec que és un passeig curtet i molt fàcil del que es pot gaudir molt d'aquest arbre. I per cert, que sapigueu, com a punt així tonto, que hi ha una paraula que descriu això, que és exactament la llum que passa entre les fulles d'un arbre, que és en japonès i és komorebi. Però bueno, que tampoc cal que viatgem tan lluny al Japó, podem seguir aquí on estàvem, no? I sí que proposo és un viatge en el temps, a través de la memòria dels meus avis. I sense moure'ns de Can Poble, de fet, no cal que anem massa més lluny. El meu avi els meus avis venien de València, de terres valencianes, i allà, doncs, ell vivia fent estraperlo. Però va venir a Catalunya amb la meva iaia i el germà petit de meva iaia a provar sort. I la feina que va trobar, doncs, va ser de carboner. I treballava de carboner per aquí, per Can Poble, per les masies, no, que hi ha per la vora de la Mola i tal. I llavors el que feien era això, fer un forat a terra, tallar alguna alzina, llavors ficar-ho dins, fer foc, tapar-ho, i que és així com si fos amb una petita xamanella, i que s'anés consumint i fer carbó vegetal. I això a mi el meu avi m'ho explicava de petita, que feien això i que s'havien d'esperar que es fes el carbó i tal, i que va ser una època bastant dura per ells. Entre altres coses, cobraven 4 duros i dormien al ras al bosc, vull dir que no devia ser temps fàcils. Però bueno, ens allunyem de lo local i anem a algo més universal. Sortim dels meus avis i anem als celtes. I s'ha de dir que l'alzina és un arbre que es considera sagrat pels celtes, ja que allà és on es reunien els druides, no? I les propietats així com espirituals o simbòliques que desperta l'alzina són la longevitat, la solidesa i la força. També, si penses en l'escalfor que et dona la seva llenya, també és així. I és un dels arbres que més habita aquest territori. Jo, de fet, sovint, quan menys arrelada em sento, vaig a veure alguna vella amiga i l'abraço. Tot i que, en realitat, com diu l'Oriol Sauleda, l'arbre el vaig trobar dintre meu. Vull dir que potser no cal anar tan lluny a vegades. I abans de deixar-vos, us diré algunes recomanacions culinàries i bibliogràfiques, ja que l'alzina, a part de donar per molt, doncs dona un fruit, que són les aglans, no? I que no només han alimentat el bestiar i el continuen, el bestiar, els animals, i els continuen alimentant, sinó que també ens han alimentat a nosaltres. I, és algo que ara tenim una mica desconegut, però, es menjaven cuites com qui cou castanyes, saps? I per això d'aquí ve lo de fotre un pet com un aglà. Això, clar, les aglans hi ha diversos tipus, igual que hi ha diversos tipus d'alzines, hi ha diversos tipus d'aglans. Hi ha unes que es consideren dolces i són una mica diferents i no són les que hi ha més esteses. Però ara hi ha una sèrie de col·lectius a Catalunya i a Balears també recuperant i fent empels per recuperar en el paisatge i en la vida aquest tipus de fruit, no? I, us deixarem un link que explica com va això dels empels per poder aconseguir glans dolces. I bueno, aquestes aglans, les propietats que tenen, fan que sigui un aliment bastant guai perquè, per una banda, les propietats culinàries són molt similars a les de les castanyes, però les aglans tenen una textura menys farinosa i un sabor molt més suau. I si voleu provar alguna recepta, jo ara no m'allargaré molt més, però jo us recomano un llibre que es diu Manual de la cocina bellotera per a l'era postpetrolera, de César Lemos o alguna cosa així. Bueno, i allà pues, podeu trobar receptes així amb més detall, no? I sobretot parla amb molt més detall de com treballar les aglans per treure-li aquest punt de tanins, sobretot si no són dolces, i com cuinar-les. I et dona receptes que van pues, des d'un pa fet amb farina de gla, a pseudonocilla o natilles de gla, o fins i tot a com fer una espècie de succedani de cafè amb aglans. I, bueno, i ara sí, dir-vos també, per acabar, que avui m'estic allargant una mica, que podem trobar en altres cultures que cuinen amb aglans, i és el cas, per exemple, de la cuina coreana, on trobem, entre bastants altres plats que he vist, el que m'ha semblat així com curiós és el dotori guksu, que és una sopa de fideus, típica sopa de fideus, però els fideus estan fets amb aglà i amb midó. O amb midó d'arròs. I això, i un apunt. Així que, com sabeu, la cuina és un paisatge posat a la cassola. Així que, amb coneixement, us animo a que això no sigui només una frase, sinó que sigui una forma de veure les coses. Una abraçada.
1: Doncs moltes gràcies a la Lara, que avui ens ha parlat des de la Costa Daurada, per la seva manera suau d'aproximar-nos a les margeres i a les possibilitats del paisatge d'una cuina. I ara, donem veu a la Laura Pinto, amb l'arqueologia de l'Alzina.
2: La secció de la Laura Pinto.
0: Molt bona tarda, Laura.
4: Bona tarda.
0: Avui, com saps, el programa gira entorn de l'Alzina. Què ens has portat avui?
4: Què, l'Alzina? Bé, doncs, avui parlarem de l'Alzina i per fer-ho viatgem milers d'anys enrere. Concretament, gairebé fa 12.000 anys, en el moment en el que finalitza l'última glaciació, coneguda com l'edat del gel. Un moment de canvi climàtic en el que, a mesura que augmenta la temperatura, es van retirant els gels i les glaceres, doncs comença a expandir-se el bosc en tota la seva esplendor, i en el cas de la península Ibèrica té un protagonista, que és l'espècie Quercus, roures i, sobretot,
0: l'alzina,
4: efectivament, que encara avui en dia és un dels arbres més característics del bosc mediterrani. Per tant, tenint en compte que a partir d'aquesta època, que més coincideix amb la transició entre el paleolític i el neolític, estem parlant d'un ecosistema que està amb una gran abundància de boscos d'alzina, no us estranyarà que us digui que és just en aquesta època on els jaciments arqueològics comencem a documentar, i anteriorment, però sobretot a partir d'aquesta època de transició, comencem a trobar restes d'alzina. Però no qualsevol resta, sinó una resta en particular, que no sé si us podeu imaginar quina serà.
1: Comencen les preguntes de la Laura Pinto.
0: Jo em tiro a la piscina i diria que és un aglà.
4: Perfecte. Has endevinat? Són les aglans, sí? Però clar, ja parlàvem en el capítol anterior que la presència d'un fruit, una llavor, un jaciment, no sempre ens dona informació de per què està allà. Podria utilitzar-se, estem parlant de neolític, per tant, agricultura, ramaderia, bestiar, podríem parlar potser d'alimentació del bestiar, però hi ha diferents arguments que ens fan pensar que també era alimentació per les persones. I la primera té a veure amb la manera com trobem aquestes aglans en els jaciments. Torna una nova pregunta, és, recordeu com us vaig dir que es conserven les restes vegetals en els jaciments arqueològics?
1: Tema d'humitat?
4: Sí, però en el nostre cas és tot el contrari. Tema de foc.
0: De foc.
4: Sí? Carbonitzades. Com carbonitzem una llavor, una resta vegetal, doncs extraiem tota l'aigua i així es conserva molt millor. Les aglans que trobem normalment són torrefactades o carbonitzades. I això ja ens fa pensar que per donar-li el bestiar no torraràs, no, unes aglans. Per tant, ja ens fa pensar que probablement les menjaven. S'ha documentat etnogràficament i les fonts escrites ens diuen que per menjar o per consumir glans normalment es torren o es couen, com deia la Lara, per fer-les més gustoses i també més digeribles, perquè també ella deia que contenen aquests tanins que les fan bastant indigestes. Però a més, si torrem una gla és molt més fàcil de treure-li la closca, també és més fàcil triturar-la o moldre-la per fer un tipus de farina que podríem fer farinetes o alguna espècie de pa. Per tant, això ens fa pensar que eren utilitzades per l'alimentació. Però jo us he parlat de tres arguments i hi ha un altre argument que té més a veure amb què acompanya en alguns casos aquestes aglans en els jaciments. I avui estic molt contenta perquè per fer-ho puc parlar d'un jaciment molt pròxim, concretament la Bob i la Madurell.
0: Home,
4: menys mal que algú li sona.
0: Ja ha sortit.
4: Mireu, la Bob i la Madurell potser no la coneixereu, perquè desgraciadament hi ha molta gent al poble, Sant Quirze, que no la coneix, però és un jaciment d'aquí, del nostre poble.
6: Hauríeu de veure ara mateix el somriure esplèndid que té la Laura explicant aquest jaciment del poble.
4: La nineta dels Mosulls. Jo vaig fer el treball de recerca a l'institut d'aquest jaciment. En tot cas, és un jaciment poc conegut aquí al poble, però molt important, del neolític i en general de la prehistòria catalana. És un jaciment molt gran, un poblat que va ser ocupat durant moltíssims anys des del neolític, però a nosaltres ens interessa els nivells de l'edat del bronze perquè allà es van documentar glans i es van documentar conjuntament amb llavors de raïm silvestre, de blat o d'ordi. Per tant, això ja ens fa entendre que segurament era part de l'alimentació, no era per al bestiar, probablement. I encara, us he parlat tres arguments, em falta un tercer, que en aquest cas en algun jaciment s'ha trobat restes de glans en grans sitges, que són aquests forats que es fan al terra per emmagatzemar cereal, o s'han trobat també en molins de pedra. Per tant, ens parla de que d'alguna manera els processarien, els moldrien o els triturarien, com ja us he comentat. Així doncs, tots aquests arguments ens fan defensar d'alguna manera que les aglans formarien part de l'alimentació d'aquestes comunitats de la prehistòria. Però el que les fa interessants és que és una idea que hem de tenir en compte perquè ens ajuda a trencar un tòpic bastant estès, que és aquella idea de que la recol·lecció era una activitat molt important durant el paleolític, però que per importància durant el neolític, a favor de l'agricultura, bàsicament de l'agricultura. I això és una visió que tenim a causa d'una construcció que hem fet de la prehistòria molt binòmica, no? Uh-huh. Paleolític-neolític, agricultura, recol·lecció, caça, ramaderia, nòmades sedentaris, però que probablement tenia poc a veure amb la realitat de l'època. Hem d'entendre que la transició és molt més complexa i que no passem d'un mode de vida a un altre mode de vida totalment diferent. Llavors, avui en dia hi ha un gran volum de dades que ens fan pensar d'alguna manera en aquesta pervivència de la recol·lecció al llarg de tota la prehistòria, fins i tot a l'edat dels metalls, on l'agricultura ja estava totalment assentada com a economia de subsistència predominant. I aquest model que trobem que a la prehistòria s'aprofiten els recursos domèstics, els que provenen de l'agricultura, però també els salvatges, no?, els que provenen de la recol·lecció, també és molt interessant, perquè el que feia donar a les comunitats prehistòriques una major seguretat, no?, perquè al final no depenen de la incertesa d'una collita anual, que depèn molt de la natura, una natura inestable i incerta del temps. A més, hem de pensar que milers d'anys enrere estaven molt més exposades les comunitats. Avui en dia tenim més mecanismes per intentar adaptar-nos o lluitar contra les inclemències, però en aquella època una mala collita et rebentava, no? Per tant, no, aquest sistema que tenien doncs, ens sembla molt interessant a l'hora de... És una solució molt intel·ligent per intentar aconseguir no, aquesta supervivència de les comunitats humanes i potser avui en dia podríem aprendre una mica
6: de... Exacte, aprendre més, no?
4: De com solucionaven en el passat ja fa milers d'anys no, totes aquestes qüestions. I fins aquí el que ens pot dir...
0: El que ens hauríem de preguntar és si era també una història d'acumulació vista des del poder o era realment una visió col·lectiva. Però bueno, això en tot cas...
4: En un altre capítol!
0: En un altre capítol ja ho abordarem.
4: Parlarem d'aquestes qüestions.

0: Anònima Viva. Tot allò que creix als marges.
1: Des de la curiositat i l'interès per la cultura al nostre territori, hem anat a Terrassa a conversar amb l'Alba Valldaura, amiga, companya, artista i actriu, entre moltes altres coses. Una persona insaciable que ha fet de l'art una manera de viure i ha fet del teatre una eina per transformar la realitat. L'escoltem?
0: La conversa.
2: Avui estem aquí a Terrassa, hem vingut aprofitant el dia tan maco que fa i ens hem trobat amb l'Alba Valldaura. Bueno, no sé, jo la presentaria de moltes maneres, però crec que el guai és partir d'un record, i a part de que amb l'Alba hem estudiat junts i ja fa una colla d'anys, va venir un dia al centre social que teníem al poble, a la impremta, a fer una proposta de teatre, si més no diferent, que es deia La Iaia. I no sé, jo crec que a partir d'aquí podríem començar la conversa. I és que, què et va empènyer a fer-ho de La Iaia?
3: Doncs mira, a fer-ho de La Iaia em va empènyer el fet de tenir ganes de fer alguna cosa de teatre, i que és l'àmbit on em moc, on em venia de gust posar la meva creativitat, i alhora la dificultat de fer-ho, no? És a dir, jo estudio teatre, estudio en diferents llocs i acabo estudiant a l'Institut del Teatre, que és un lloc més institucional, i dius, bueno, doncs a nivell de pensament dius, bueno, ja que estic en un lloc institucional, d'aquí trobaré feina en el món del teatre. Però no, perquè el món del teatre a Catalunya, a Espanya, no existeix com una professió com a tal, no? Bueno, qualsevol cosa artística. Per tant, surts d'allà i dius, i ara què? M'he de posar a fer càstings per empreses privades, càstings per un teatre públic, que no existeixen aquests càstings, que van a dit, i dius, què tinc jo, què és el que jo puc dir, què és el que puc fer, quines són les meves necessitats, doncs em poso a fer això. I sí que va ser a partir, o sigui, la càpsula on vaig poder col·locar aquest projecte va ser el treball de final de curs, no? I a partir d'aquesta tesina final de curs surt aquest projecte que puc acabar fent a diferents llocs. Llavors, per una banda, com que és una obra de pocs recursos, és més des de la part interpretativa i d'investigació, perquè és una obra sobre els nostres avis i àvies que viuen, doncs, aquesta edat dorada que se'ls diu, que és la gent que viu les guerres, les dictadures, no? I acaba amb aquesta democràcia, aquest capitalisme, no? que li dona la volta. I llavors, doncs, en el projecte això, i què passa? Que acaba sent un projecte on entra a teatres municipals, però alhora entra a molts espais, a ateneus, espais de gent gran, a entitats feministes, perquè clar, en lloc d'això, llavors fa que ja començo el 2012 i encara estic fent.
2: I ara avui encara estàs. Sí. Perquè per la gent que no t'hagi pogut veure, de què va?
3: La Iaia és una obra que es basa en, la baso explícitament en la meva àvia, en la història de la meva àvia, però que és una dona que va viure fins als 97-98 anys, mor el 2015, no? I neix el 1916. Llavors, clar, quan explicava coses, així com moltes altres persones d'aquesta edat, doncs t'explica què passava amb la dictadura de Primo de Rivera, t'explica que ella, gràcies a la Casa del Pueblo, que són les escoles republicanes, les escoles anarquistes, aprèn a llegir, a escriure i aprèn el català, perquè si no, no, i t'explica bueno, que el teu avi, que el meu avi, o sigui, el seu marit, doncs que li faltaven uns dits, llavors no podia disparar durant la guerra i treia els morts del carrer. Jo tenia 15 anys, m'explicava això, i fins que no acabes de fer les associacions no te n'adones que estàs parlant amb una persona que ha viscut processos històrics impressionants, i llavors, clar, faig un homenatge, però l'agafo amb ella com a fill conductor, també perquè té una part de persona. Quan faig aquesta obra l'agafo quan ella ja està molt senil, i llavors els records li venen de forma molt espontània i estranya de col·locar, d'encaixar, i ho aprofito com a dramatúrgia de l'espectacle. I llavors, clar, què passa? Que també faig tot un estudi més enllà, no? Qui eren les dones, doncs, com Federica Montseny, o la Passionària, la Dolores Ibárruri, que eren, no, pioneres a nivell polític en aquella època, poemes, cançons de, doncs, això, de tant anarquistes com comunistes, com de, doncs, Antonio Machado, el Rafael Alberti, el no me'n recordo,
2: el Pi de la Serra,
3: el Pi de la Serra, no? Tot aquest món, aquest, i llavors ho col·loco en allà, no? Llavors és una obra d'una hora que es basa en el personatge explícit de la meva àvia, però que acaba sent les àvies i avis, no, doncs, de nostres, dels nostres ancestres, de la gent de Catalunya.
2: Que guai. Bueno, no ho havia dit, però això, l'Alba és actriu, directora, productora, i ara estàs emmerdada, si em permets dir-ho així, amb una cosa...

0: unes petites peces en terrasses particulars de les cases. Oh, però què hi podríem fer? Com podríem fer? No, és que volem fer, podríem fer amb diferents entitats un districte zero, que és un cicle infantil de districte zero, doncs que les diferents entitats proposin coses que siguin familiars, tan artístiques, en tots els sentits. Hòstia, però és que jo vull fer això, jo vull fer allò. I dius, bueno, sol no pots fer res. Llavors agafem i ens ajuntem diferents persones de l'àmbit artístic, però dels diferents espais, tant de, com a actriu o creadora, com gestor cultural, des de la gestió cultural, des de la producció, que ens ajuntem i formem una associació que és l'Embarral. I l'Embarral el que fa és xarxa cultural i artística vinculada a la ciutat. I sobretot al marge de les propostes més institucionals.
1: Però al final és quina importància i quines potencialitats té treballar amb xarxa, no? En un territori conegut i petit, com petit de l'entorn pròxim, no? Tot i que Terrassa pot semblar una ciutat molt gran, però tots pensem que és territori conegut.
0: Totalment. Clar, què passa? Que al final acabes fent allò pel que realment serveix fer, no? És a dir, hi ha tota una part imaginària que potser jo a nivell més personal, no? Soc més jove i dic, ah, ostres, doncs jo voldria fer aquella pel·li, no? O voldria fer pel·lis, i dius, no, però què és què és la cultura? Doncs la cultura som nosaltres, és a dir, totes les persones d'un barri, totes les persones d'un entorn que creem una cultura. Llavors, de cop i volta, què passa a Terrassa? Doncs que des de l'Embarral ens ajuntem i juguem amb Sinúcia, que és una llibreria política, feminista, antiracista. Tens a la Casa de la Música, que està allà al costat també, que és un espai dintre de les naus aquestes industrials de Terrassa. Tens les Pisanes, una escola de teatre que fa més de 20 anys que funciona, que hi ha gent que ja està treballant en això. Tub d'assaig. Tub d'assaig és una associació de diferents companyies de circ que neix des de fa més de 15 anys, que estan fent festival de circ a Terrassa, que estan fent escola i que ara ja hi ha gent jove. És a dir, que ha sigut un relleu des de la part associativa. Embarral, Tub d'assaig, Les Pisanes, Sinúcia, Taneu Candela, La Tafanera, i dius, vale, doncs és això el que volia i el que vull. I fer xarxa amb tota aquesta gent és fer política, i per nosaltres fer política és portar la cultura o fer-la des de nosaltres, des de l'entorn. És el que volíem.
2: Llavors entenc que Embarral toca tots els pals artístics, diguem, o se centra en teatre i prou?
0: Aquí tenim, mira, més que un dilema, el que fem és que anem construint. Perquè, clar, com que partim també, o sigui, aquesta dissidència parteix d'una precarietat, perquè parteix d'això, fa que vagis construint les coses a poc, no? I vagin canviant i mutant. Llavors el que fem, nosaltres ens anem reunint i anem veient cap on ens porten les sinergies.
2: Clar, vosaltres creixeu des d'aquest punt, no? Vull dir, primer una mica pipegeu l'estat, localitzeu els actors que ja funcionen, us hi sumeu, no? Entenc? Us pugeu en òrbita, comenceu a treballar, però clar, això seria molt... Molt... No és la paraula, però bueno, l'administració.
0: Ah!
2: Apareix en algun moment o no? Es mira... Perquè a mi també m'interpel·la tot aquest debat, eh? Al final no estem d'acord en com funcionen les coses, creem, generem, produïm, però arriba un moment en què és inevitable que l'administració et miri.
0: Vale, mira, aquí deixeu-me que contesti des d'una anècdota, perquè els meus companys de l'Embarral a vegades em censurarien a mi. Perquè clar, a vegades vaig massa a la contra i hauríem de tenir una relació pues, més suau, perquè si no pots construir, no? No suau, sinó d'anar a poc. L'anècdota és que aquest any passat van programar, no? La programació oficial va programar la iaia, l'obra de la iaia, al teatre principal. Vam haver, o sigui, en un format petit, perquè és un espectacle de petit format, i vam haver d'omplir dos passes, perquè es va omplir, no? I vam haver de fer dos passes. I encara podríem haver fet un tercer i un quart passe. La cosa és que és la primera vegada en 10 o 12 anys que em programen. Soc actriu, soc de Terrassa, total, que ho vaig acabar amb una...

0: amb els aplaudiments vaig dir, bueno, moltíssimes gràcies, trobo que ja era hora que després de tants anys es programés al teatre, que es fa Terrassa, d'artistes locals, bla, bla, bla, bla. I que els meus companys encara s'estan rient de mi, és Valldaura, és que no tornaran a programar mai més, és que per què fas això, tal. I aquí és on dic, no és que hàgim de tenir una mirada o... No, no. El que es fa, la dissidència, sigui cultural, sigui... El que fa és arribar on no arriba la institució. Quan jo he parlat de l'escola de les Pisanes, per exemple, que és una escola que fa més de 20 anys que funciona, estem parlant de que està aportant als nens i les nenes, als infants, a les joves, està aportant algo que hauria de, com a mínim, o sigui, que l'administració s'està estalviant. Llavors, per què parlo d'això? Doncs perquè, per exemple, quan vas a demanar alguna cosa, que no hauries ni de demanar-ho, que jo crec que és l'administració la que t'hauria de venir a buscar i dir, ei, com podem col·laborar? Perquè gràcies a les vostres feines, a la vostra espècie voluntariat o aquesta cosa, perquè no és tot voluntariat, però fa que pugui arribar la cultura a més llocs. No és arribar a la cultura, no ho estic dient bé, perquè per mi la cultura és, la fem nosaltres, és poder crear les vies. Clar, per poder-ho fer.
1: Perquè, no? Perquè tothom tingui aquest accés a una cultura diferent, a una cultura, no? Llavors, jo, amb el que anaves dient així durant aquesta estona, has anat dient, no? Hi ha un moment que has utilitzat la paraula precarietat, les dissidències, no? La precarització. Per mi, sou persones professionals, perquè el voluntariat no té res a veure amb que no siguis una persona professional, però pots viure del teatre? Vius del que vols fer?
0: Jo ara mateix, jo, Alba, estic vivint del que vull fer i diria que amb ganes. És a dir, que m'agrada tot el que faig, tot i que no tot és ser actriu, tot el que faig. És a dir, té a veure amb programar, ajudar la producció, fer tallers de teatre i fer creacions artístiques en les quals participo. A vegades com a actriu, a vegades des de la producció, a vegades des de la direcció. És a dir, crear. Sí, vivim amb... No, la precarietat està sobretot, no tant, també en la quantitat de diners del projecte, però no és tant això, sinó en la dificultat de dir... aquest any ho podrem fer o no ho podrem fer?
2: La incertesa.
0: Per exemple, a nivell de l'Embarrall i de Terrassa, jo estic molt enfadada amb l'institució, però és que l'institució no deixa de ser un espai molt, molt burocratitzat, molt opac i molt difícil. Llavors, hi ha la necessitat de fer el que fem i que de seguir fer-ho, perquè si no, no hi ha... Llavors, és cada vegada que has de crear sinergies amb la institució és horrible, però s'ha de fer, però penso que s'ha de fer. Penso que s'ha de fer. I ojalà ens vinguessin a buscar.
2: Canviant una mica de tema, tu també has format part o formes part d'una companyia que transcendeix ja a Terrassa.
0: Sí.
2: No?
0: Sí.
2: Mos Maiorum.
0: Sí.
2: Què ens pots explicar d'aquesta companyia? A mi m'interessaria que ens expliquessis sobretot els projectes que heu fet fins ara i sobretot com els treballeu, quins són els punts de partida i quines són una mica la que us mou a posar això en escena.
0: Doncs mira, això és també super interessant, perquè hem arribat on hem arribat, a Mos Maiorum, i és molt difícil d'arribar-hi, perquè és gairebé una forma anarquista de funcionar en el sentit d'organització. És a dir, comencem el 2015 a Mos Maiorum i som tres persones de l'Institut del Teatre, que, com he dit a l'inici de tot, és, bueno, i ara què? Què fem? Quines motivacions tenim? Com? I se'ns acudeixen com diferents coses que fa que s'uneixi. Una és les nostres motivacions polítiques i de crítica social. L'altra és que agafem una forma molt específica de teatre documental que es diu el verbatim, i nosaltres l'utilitzem de forma també molt específica, que és que nosaltres prèviament fem una investigació sobre el tema que volem treballar, i a part d'aquesta investigació més de llibres, de llegir, de lectures, de... parlem amb diferents agents, siguin des d'antropòlegs, sociòlegs o persones que estan vivint aquests temes que ara explicaré, les entrevistem i després fem un procés de selecció d'aquestes entrevistes, les col·loquem a la dramatúrgia de l'obra i durant l'obra ens posem uns cascos a les orelles, reproduïm aquestes entrevistes tallades, hòstia, que ve una furgo, i nosaltres com a intèrprets diem en el moment en què estem escoltant. Per tant, nosaltres diem que fem de mèdiums d'aquestes entrevistes. Quan ens ajuntem per primer cop el 2015, fem això, ho fem d'aquesta manera, i el tema que treballem és les fronteres. I el per què és perquè sempre estem mirant els temes d'actualitat, i en aquell moment va sortir per primer cop tan mediàticament un nen mort a les platges de Lampedusa. I nosaltres vam dir, val, i aquí què? O sigui, el nostre entorn, el nostre voltant, què hi ha i què està passant? Llavors fem tot un viatge a Màlaga, de Màlaga travessem fins a Melilla, parlem amb el CEAR de Melilla, amb els CIES, travessem cap a Nador, anem al Monte Gurugú, travessem tot Marroc, anem a Ceuta, parlem amb la Elena Maleno, que és una activista de drets humans de gent que està travessant. En l'entrevista és al·lucinant perquè estem així com estem nosaltres. A l'Elena la truquen parlant en francès, i és que està parlant amb una pastera que està al mig del mar i està dient: no aneu cap a aquell vaixell que és de la policia, heu d'anar cap a l'altre vaixell. Nosaltres ens quedem quadrats.
1: És com que teniu la sensació que esteu en el lloc adequat, en el moment adequat, no? I esteu fent allò que us surt a dir.
0: Brutal. No? I la dona, com si, saps? Vull dir, aquella gent podia morir en aquell moment, saps?
1: Dia a dia.
0: Bueno, el dia a dia. Vale, doncs fem tot aquest treball, i a més el fem de forma que quan nosaltres ja ho posem sobre escena, el públic està a dins de l'escena amb nosaltres. Nosaltres estem de peu i el públic està de peu, perquè en aquell cas buscàvem que el públic, a part de que tingués una escolta activa, notés aquesta sensació com de frontera, no? I tot això. Vale, llavors això fa que nosaltres seguim, que en comptes que sigui algú pla, seguim investigant sobre això. Llavors, què passa aquí, què passa a Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona? El dret a l'habitatge. 2018 parlem sobre el dret a l'habitatge, i aquí tornem a fer alguna cosa també, aquesta cosa més participativa i immersiva, on el públic torna a estar sobre escena. Hi ha 20 cups on la gent pot seure, però només n'hi ha 20, i la gent cap unes 100 i pico persones, i quan nosaltres a més posem el cup en vermell, fem fora aquella persona del cup, per tant l'estem desnonant. Llavors, i ningú resisteix, també és l'altra cosa, no? A la frontera dius, que jo sóc la tal, després allà és, no, jo no em resisteixo, no? Com ens hem automatitzat. Adeu. Automatitzat tant. Doncs passem del dret a l'habitatge, i guanya Trump, guanya Bolsonaro, i diem, però què està passant, què està passant? I comencem a investigar sobre la turba, el moviment turbàtic, què passa quan les persones ens ajuntem. Clar, que no és només la revolució, sinó també en un concert, les masses, o linxaments, com va això de què passa amb les persones, ens ajuntem. I quan estem fent això, arriba el Covid.
1: I ens aïllen a tots a casa, no?
0: I llavors acabem el projecte aïllats i diem, uah, però què és això? Perquè a més, clar, no podem revolucionar-nos si no estem al costat dels uns amb els altres.
1: Potser és, no sé, escoltant-te, com potser sempre des d'un lloc de temes que us travessen o temes, no, que us incomoden, i potser la dificultat, o almenys des de la meva perspectiva, és com traslladem aquesta incomoditat al públic, que no sé si un dels objectius és incomodar el públic, o com fem que aquest públic no es quedi passiu si va a una obra, no? O assisteix a les obres que nosaltres creem. No sé si aquí, la incomoditat, sí, la teniu...
0: La incomoditat està allà i la volem, però no la volem des d'un punt també molt exigent, sinó, per exemple, aquesta, l'última peça que vam fer, el públic estava assegut, hi havia tres nivells, hi havia un nivell que era a terra, que era amb uns coixins, després unes cadires i després uns roscos. Clar, hi havia gent de segons quines edats que els coixins ni s'hi ficava. Nosaltres no els obliguem a seure els coixins, sinó... Però tot estava en cercle, perquè nosaltres volíem construir un àgora. Llavors, en aquest sentit, no era tant la incomoditat, que sí que potser segons qui en un coixí no es vol, sinó que el públic es podia mirar entre ells. Llavors ens estàvem mirant tots, i estàvem tots i totes mirant-nos, dient, bueno, què fem amb aquest món que ens sembla, no? Llavors hi ha aquesta àgora. Llavors, més que una incomoditat, és crear una mena de com et col·loquis o com es col·loqui el públic forma part de la dramatúrgia del que estàs explicant i del com ho estàs explicant.
2: Uau. I clar, això que abans també va ressonant, eh? Però tot aquest punt precari, tot aquest punt inestable, tot aquest punt una mica incert, el futur, com el veus?
0: Val, això fa que això que he dit abans d'anar-te replantejant cada any, perquè cada any has de veure cap a on vas i cap a on. Per exemple, amb això del Mosmallon i això, ara mateix tangem d'un fil, em sap greu dir això però és així, perquè tenim dificultats perquè els teatres públics ens programin el trenet un altre cop.
2: Sembla la Renfe.
0: Sembla la Renfe. Ui, mira, jo vull fer aquest projecte. Aviso. Doncs el fet de que pengis d'un fil fa que emocionalment i a nivell d'estrès sigui molt difícil de sostenir i que amb l'edat costa més. Jo crec que aquesta cosa de l'embarral, de la formació, dels tallers i de la xarxa és important per construir aquesta intergeneració. I alhora Mosmallorum, ojalà que puguem continuar perquè vamos, que ho veig com un projecte molt important a nivell personal i alhora que crec que és necessari. Doncs aquí és on cada any hem de fer un replanteig de què fem i cap a on anem, perquè estem en un limbo i aquest limbo és en Mosmallorum. Estem entrant o podem entrar a teatres públics grans importants, però són molt opacs i com l'administració, que és el que estàvem parlant. Llavors a l'embarrat tenim problemes amb l'administració, a l'embarrat amb altres entitats, perquè aquesta falta de transparència
1: i de treballar d'una forma sinèrgica i no des de l'oposat, no? Al final sempre et miren com un enemic i és el contrari, no? Hauríem d'intentar treballar d'una manera plegada i sumar plegada, no?
0: Doncs passa el mateix a nivell més d'institució més de Catalunya, més clar.
2: Déu-n'hi-do, superinteressant i hi ha molts melons que preferim potser ni tocar, perquè si no això no s'acaba mai. El que sí que fem normalment a les entrevistes és, bueno, a les converses, és preguntar si tens algun record de la teva primera vegada que vas practicar la dissidència.
0: A veure, primera vegada, bueno, més o menys, sí, més o menys, perquè ara anava a dir que quan he participat en manifestacions, que m'han pagat, tal, però no, hi ha alguna més enllà i que té a veure amb el que estem parlant. A Viladecavalls, sí. Doncs havíem fet coses, no?, a nivell de, és a dir, Viladecavalls és un poble petit, però a nivell també de programació i de l'hora de, no hi havia cap interès en fer res. I estava estudiant teatre i estava estudiant amb tu i vam agafar un grup de persones i vam agafar i vam fer teatre de carrer, vam estar i dic, ostres, pues això ho és, perquè a més vam portar alguna cosa al poble que només se'n tenia a Barcelona en aquell moment.
2: Sí que sí,
0: penso jo. I llavors per mi aquí ja va haver-hi alguna cosa. Aquí ja va haver-hi alguna cosa.
2: Doncs, Alba, mil gràcies per l'estona, ha estat superinteressant i no sé, dir que si la voleu seguir o voleu veure tots aquests projectes, seguiu-los per les xarxes i fins aquí. Gràcies per tot.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: L'altraveu.
4: Comprar i consumir és un acte polític. I en aquestes dates especialment cal tenir-ho present. Dates en què contínuament un número infinit d'empreses deslocalitzades ens bombardegen amb descomptes de tot allò que no necessitem, però que semblen creats especialment per una mateixa. Així que amb l'altraveu hem volgut anar fins a Rellinars per conèixer la Cristina i el seu projecte de moda sostenible i conscient, anomenat Boira. Perquè una altra manera de fer regals a aquelles persones que estimes és possible.
5: Boira és un projecte de moda conscient i sostenible
3: Neix de dues necessitats, per una banda crear i materialitzar algunes idees i per l'altra vestir amb coherència i alineada amb els meus valors. Boira ofereix dissenys atemporals, versàtils i còmodes per vestir amb llibertat. La idea és poder consumir menys i millor, és a dir, tenir peces de roba temporals, versàtils i duradores que ens acompanyin molt de temps perquè la roba no caduca. I per altra banda, la idea també és oferir roba que sigui còmoda, que ens permeti moure, que respecti el nostre cos, que no l'intenti amollar el que s'espera que sigui pels cànons de bellesa establerts. Un dels pilars del projecte és la història de la roba, la petjada que té. Per tant, produir de forma responsable i ètica és un valor fonamental de la marca, perquè en el moment en què produïm generem un impacte en el planeta, tant social com ambiental, i la idea és poder reduir aquest impacte negatiu i generar un impacte social i ambiental positiu. Per exemple, doncs, la confecció de les peces es fa en tallers locals aquí del territori, tallers de confecció familiars o vinculats a projectes socials. Els materials que utilitzo són teixits de fibres naturals, també reciclades i orgàniques, produïts a Catalunya. En ocasions també utilitzo excedents tèxtils que serien residus, que és una altra manera també de ser sostenible. Els patrons els creo pensant sempre en la comoditat i en abarcar diversitat de cossos i talles. Necessitem vestir amb llibertat respectant el nostre cos. Jo he vist la sostenibilitat com un exercici constant, perquè en el moment en què la sostenibilitat s'entén com un, no sé, com un objectiu perfecte, a mi el que m'ha passat és que he entrat en col·lapse, perquè és impossible. És a dir, la meva intenció és sempre posar aquesta consciència i en cada passa que dono, en cada decisió, buscar la millor opció, la més sostenible, dins de l'equilibri del projecte. I també, doncs, des d'aquesta idea de millora i de reflexió constant, neix aquest 2024 el projecte de moda circular Nous Nusos, en la que creo complements a partir d'excedents d'empreses del territori amb els que compartim valors. I en aquest cas, el disseny es posa a disposició de la circularitat, perquè a partir dels materials dels que disposo genero aquests dissenys i busco aquests dissenys. És a dir, l'objectiu principal és donar una nova vida i un nou ús en aquests residus, i per tant és el disseny que queda a disposició del valor sostenible, no? És un projecte que està agradant molt i jo estic molt contenta perquè m'està permetent conèixer també moltes empreses amb les que compartim valors. Si voleu conèixer més de Boira, podeu entrar a la pàgina web a www.boiramoda.com. I bueno, per aquestes festes jo us convido a consumir de forma més conscient, sobretot buscar projectes locals i sostenibles. Podem comprar menys i millor, perquè cada compra que fem és una aposta. Estem decidint què volem que segueixi i què no. I per tant, podem dir que consumir és un acte polític en si mateix. I amb cada compra, doncs, estem transformant o no el sistema en el que vivim.
5: Anònima Viva. Tot allò que creix als marges.
4: I abans de marxar no poden faltar els agraïments, perquè entre totes construïm Anònima Viva. Avui volem donar les gràcies a l'Alba Valldaura, de Mas Maiorum i l'Embarral, i a la Cristina de Boira per compartir-nos part de la seva vida, a la Gemma Gelabert per les margeres, al Carles Burguera i a l'Alexandra Nebot per les quartetes que ens brinden cada mes, a la Lara per continuar creient i a la Laura Pinto per estar aquí amb nosaltres sempre, per regalar-nos tanta sabidoria, i al David, els piulets, per fer que tot això s'escolti així de bé.
5: Gràcies per les vostres resistències i ajudar-nos a sostenir la vida. Ah, i recordeu que ja està inaugurada la temporada de Quintos. Sant Quirze, Sant Cugat, Terrassa i sobretot el Can Capablanca de Sabadell i en especial les 12 hores de Quinto del dia 28 de desembre. I recordeu que mai s'ha de cantar en línia, no sé que siguis del PSC. Ens retrobem a les tavernes i als vorals de la vida. Bones festes.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: sempre al teu costat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
0: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
0: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Des de Sant Quirze a tot el món.

exemple, hi trobaríem el doctor Totosap, o bé el llop, la guineu i la cabreta, o bé en Sebastià, que és un peixet que corre pel mar, que n'era pel mar, vaja, res ben dit. En fi, que trobareu moltes, moltes coses. I si aneu a l'inici de la pàgina web, a dalt de tot, a la dreta, hi trobareu el nostre número de WhatsApp, al qual ens podeu escriure o deixar-nos notes de veu, que nosaltres les reproduirem aquí a la Moixiganga. Per exemple, que teniu un amic, un germà, una germana, tieta o tieta, o avi, que fa anys, el podeu felicitar aquí a la Moixiganga. I nosaltres li posarem una cançó d'aniversari molt xula que tenim guardada per tu. I també, si vols, ens pots enviar un correu electrònic a l'esquerra i trobaràs el nostre correu i ens podeu enviar missatges, si és que teniu ganes d'escriure'ns moltes coses. Doncs vinga, va, que avui a la Moixiganga us hem preparat moltes coses, com sempre. Avui connectarem amb l'Anna i el Roger, l'Anna Bruc i en Roger Garros, que ens faran els seus contes de microbis. També escoltarem un capítol de Circ Petit, que avui es titula La màgia del Circ Petit. Avui segur que surt el nostre entranyable Mac aquí en el Circ Petit, i segurament també podrem veure la Perla, que és la nostra elefanta. Ja ho sabeu, eh? Sempre que vulgueu, a lamoixiganga.cat hi teniu tots els capítols de Circ Petit que hem gravat, i també trobareu, si voleu, un vídeo que veureu com vam gravar Circ Petit a la ràdio. Per cert, amics i amigues, acabarem la Moixiganga amb la cançó de Bressol, que és el moment que nosaltres ens direm bona nit i ens anirem a dormir. Doncs vingues, fetes les presentacions, i per cert que no us ho he dit, que el meu nom és Moisès Bruc, començarem avui la Moixiganga amb una cançó que ens parla d'un mosquit, perquè no sé si ho heu notat, però els mosquits ja comencen a sortir del seu cau i ens volen venir a picar. Doncs aquest mosquit es diu Marià i es va tornar vegetarià. Així que, si voleu escoltar la cançó, la tenim preparada aquí en el Tocadiscos per tots vosaltres, si la voleu escoltar. Amics i amigues, estem a punt de començar. Això ja està en marxa, els botons estan en marxa, les antenes posades i internet connectat. Així que comencem la Moixiganga. Amics i amigues, ara mateix comença la Moixiganga. Som-hi!

0: La Moxiganga.
1: Insubstituïble, insubstituïble.
2: La Moxiganga presenta Contes de microbis, d'Arthur Kornberg. Amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Estafilococcus aureus, quan els aliments fan mal. L'estafil daurat és a les mans, al cabell, al teu nas. En el teu cos, per tot arreu te'l trobaràs. Si et punxa sense voler, milions en poden entrar. Creix amb força i dins del teu cos proliferar. Però les cèl·lules i anticossos fabricats pel teu cos poden vèncer fàcilment aquests temuts invasors. Quan se senten envoltats, deixen ràpids la baralla. Marxen i obliden la lluita. Hauràs guanyat la batalla. De la mà d'un forner, en una rara ocasió, van escapar-se uns estàfils per començar la invasió. Va ser en un pastís de crema, aquell mateix dia enfornat. Oh, Déu meu, qui ho podia haver pensat? Un cop a dins del pastís, els microbis van proliferar, produïen toxines que mal de panxa podien causar. En arribar de l'escola, en Roger va veure el pastís, i aquella imatge tan dolça tot d'una va fer-lo feliç. Era l'hora de sopar, ja no podia esperar. De seguida, impacient, va començar-ne a menjar. No podia parar, era tan bo el pastís. Va clavar-li queixalada i tot sencer se'l va cruspir. Quan era ja dins del llit, al vespre, ben cap al tard, la panxeta i el cap van començar a fer-li mal. I corre, que correràs, el lavabo va acudir. Una, dues, tres vegades, i no era gens divertit.
1: Tinc calor, tinc fred, l'habitació no està quieta.
0: Ai, Roger, què et passa? Què tens, pobret? Vingui, doctor, vingui ràpidament. En Roger es troba molt malament. Ja sé què li passa, diu el doctor. Sospito que pateix una intoxicació. Anem cap a l'hospital. Allà tenen remeis bons i els metges i les infermeres li oferiran atencions. Van passar no gaires dies i en Roger es va curar. De nou amb ganes de córrer, de jugar i de menjar. Aquell pastís de crema varen tenir molta sort. Ara d'aquella aventura només en queda un mal record. Ja ho sabeu, grans i petits. Quan s'ha de tocar menjar, rentar-se amb molt bé les mans és el primer requisit.
2: I fins aquí Contes de microbis d'Arthur Kornenberg amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: La màgia del Circ Petit.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Sembla que en aquests moments estem en plena funció. Ha acabat l'actuació d'en Salim, el fakir, i la Sílvia està preparant al mig de la pista tots els estris perquè en Genís, el mag, comenci la seva actuació. Mentrestant, el senyor Agustí està presentant.
3: Bé, senyores i senyors, i a continuació, després de la fantàstica actuació del nostre sorprenent fakir...
2: Sembla, però, que darrere les cortines alguna cosa no va a l'hora. En Genís fa molt mala cara.
4: Ai, em sembla que no em trobo pas bé.
5: I doncs, Genís, què et passa?
4: No ho sé, avui quan m'he llevat ja no em trobava gaire bé, però és que ara em roda tot.
6: Què li passa ara amb aquest? Ep, Genís, que et toca sortir a la pista, no és hora de fer el pallasso ara.
7: Què vols dir amb això, Tomàs, que fer el pallasso és una cosa molt sèria?
4: Ai, que em roda tot.
5: Ostres, en Genís està blanc com el paper.
4: Estira't aquí, Genís, veuràs que de seguida et trobes millor.
6: Però què dius tu ara? Com vols estirar-la damunt del llit de claus? L'acabarem d'espatllar.
4: Doncs a mi em va bé.
5: D'això, Genís, que vols que et prepari unes herbetes?
4: Em trobo malament.
8: Això no cal que usuris.
2: Doncs la cosa es complica, perquè ara el senyor Agustí ja presenta en Genís.
3: Rebem amb un fort aplaudiment en Genís el mag i la Sílvia.
2: Això no va pas bé. Ha sortit la Sílvia tota sola fent el millor dels seus somriures.
5: Senyor Agustí!
8: Es pot saber què et passa? On és en Genís?
5: Ah, doncs resulta que no es troba bé.
8: Però com? Què vols dir?
5: Doncs que ara mateix està darrere la cortina que no pot fer ni dues passes sense marejar-se.
8: Però si ja ho tenim tot a punt. I ara què fem?
5: Ai, mira, no en tinc ni idea.
3: Bé, d'això, doncs, estimadíssim públic, sembla que en Genís, el mag, ens ha preparat un número d'allò més original.
6: Però que se'n pot aquest senyor Agustí? Està marejat com una sopa. És un número original.
5: Ai, no entenc res.
7: Mireu, ara ha anat a agafar el barret que en Genís fa servir per al seu número.
5: Xxxt, calleu, que ara vindrà el més divertit.
3: Sí, en Genís ens presenta el número de l'home invisible. Vostès no el poden veure ni sentir, però en Genís és aquí.
9: Invisible? No pot ser, el senyor Agustí s'ha trastocat.
5: Xxxt, calleu.
3: Veuen aquest barret? No hi ha res, oi? Doncs, hola, hop! Un conill!
4: Però com és possible? El senyor Agustí sap fer màgia, eh?
5: Heu vist la cara de la Sílvia? Fa uns ulls com unes taronges.
2: Doncs sí, el senyor Agustí primer dubtant i després més segur. De mica en mica va fent tots els números de màgia i actua com si en Genís fos a l'escenari, ajudant-lo a fer tots els números. Un cop acabada la funció, els artistes de Circ Petit no saben avenir del que han vist en aquella tarda.
5: Però, senyor Agustí, des de quan sap fer màgia?
8: Jo no en sé pas. No sé què m'ha passat.
6: Doncs ho ha fet de meravella.
5: Sí, tot i que semblava que n'és una mica desorientat. És normal. El nostre benvolgut director no sabia pas el que es feia.
8: Dona, Sibila, una mica de respecte, no?
5: No, el que vull dir és que ha estat la màgia del circ, l'esperit del circ petit, el que diu que la funció no es pot aturar. Li ha fet fer els números de màgia.
8: Això és increïble, però té raó. Jo ara seria incapaç de repetir cap dels números que he fet. Per cert, com està en Genís?
5: És el carruatge, ja es troba millor. Anem a explicar-li, es farà un tip de riure.
10: Sí, estic segur que li hauria encantat fer un número de mag invisible.

0: Caram, així aquesta és la màgia del circ.
1: Sí, la funció sempre ha de continuar, passi el que passi.
0: I com ho explicaràs això en el teu diari?
1: No, no sé, no és fàcil. Sí, ja ho tinc. Màgia. Si per ventura un mal de cap deixa algú fora de combat, pensa tot seguit el director. Ja ha començat la funció. Què fem amb un artista malalt? Que la funció segueixi igual. La màgia del circ ho arreglarà, perquè la funció ha de continuar.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

la Moxiganga, hem cantat, hem ballat i hem disfrutat amb les històries de Sir Petit. I ara toca buscar la son darrere el coixí. La son darrere el coixí, de País de Cotó, és la cançó que us proposem avui per anar...

amb aquesta música de fons, que és de Xiula, nosaltres ens direm bona nit. Avui hem pogut escoltar Contes de Microbis amb l'Anna Bruc i en Roger Garros, i hem pogut escoltar un capítol de Circ Petit que es titulava La màgia del Circ Petit. I la cançó de Bressol, una cançó que ens diu que la son darrere el coixí, allà és on està amagada, l'hem de buscar per anar-nos a anar a dormir. A que vingui el pare i la mare i ens diguin bona nit, perquè ara sí que és el moment d'anar-nos-en

Recordar-vos que la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat, la tenim oberta sempre 24 hores del dia i que allà podeu escoltar totes les moxigangues que hem fet fins al dia d'avui si cliqueu a programes sencers. Però també, si voleu, podeu escoltar els capítols de Sir Petit, si us heu quedat amb ganes de Sir Petit, o si us heu quedat amb ganes de contes de microbis, també podeu escoltar-los a la nostra secció de contes de microbis.

dir-vos que nosaltres fem vacances escolars, així que ens queden dos programes per anar-nos-en de vacances. Esperem que l'últim programa sigui un programa molt xulo, molt especial. Això sí, la setmana que ve tornarem amb una nova moixiganga i ganes de passar-ho bé, tot escoltant la ràdio, tot anant preparant-nos per anar-nos-en a dormir. Mentre escolteu la moixiganga podeu aprofitar, doncs, per anar sopant, acabar-vos de dutxar, posar-vos el pijama, i tot això ho fem amb companyia de la ràdio. Aquesta cançó ens diu que tots els problemes del dia els anem traient de sobre, ens els traiem, els despengem del nostre cos i els deixem lliures per poder anar a dormir amb la ment ben tranquil·la i ben oberta. Doncs ara sí que nosaltres ja ens direm adeu, tornem la setmana que ve amb una nova moixiganga, ganes d'escoltar la ràdio, ganes de passar-ho bé tot escoltant-la, i això sí, no hi falteu, que aquí a la moixiganga passem llista. Bona nit!

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta... Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: Benvinguts i benvingudes a l'hora màgica dels mussols. Soc en Joan Pastor i obrim les nostres nits de jazz, com sempre, des de radiosantquirze.cat. Mal Davis va néixer el 26 de maig de 1926. Per això, avui, un 26 de maig i 100 anys després, poca broma, estem gravant aquest espai. Pa per tu, Miles. I com no podia ser d'altra manera, enguany es celebra el centenari del seu naixement. Un any ple d'exposicions, documentals, espais de ràdio, com aquest mateix, tradicions de treballs emblemàtiques del gran músic i moltíssimes actuacions arreu del món. A casa nostra, el gran Marcus Miller li farà tot un homenatge durant el proper Festival de Jazz de Barcelona, concretament, atenció a la data, el divendres 24 de juliol. El baixista i compositor Marcus Miller, membre imprescindible del retorn del mestre als anys 80, en aquest concert compartirà l'escenari amb altres col·laboradors de referència de Miles, amb el saxo d'en Bill Evans, la guitarra de Mike Stern, la infinita percussió de Mino Cinello i la trompeta, la sempre fantàstica trompeta de Russell Gunn. No hi ha paraules suficients per definir el llegat d'en Mal Davis. Va ser potser el músic més innovador del segle XX, trompetista, compositor i líder de moltes bandes. Davis va estar sempre a la primera línia de gairebé totes les revolucions al jazz després de la Segona Guerra Mundial. Poca broma. Hi ha qui diu que Mal Davis és el Johann Sebastian Bach del segle XX. I pot semblar exagerat, però quan repasses tot el que va transformar, potser no ho és tant. Si Bach va ser la culminació de la música barroca, Davis va ser el motor intel·lectual i estilístic que va impulsar els canvis més importants dins del jazz, des del cool jazz, el hard bop, el jazz modal, la fusió i fins i tot al final de la seva carrera amb el doo-bop. La seva manera de tocar la trompeta, sovint amb la seva famosa sordina Harmon, es caracteritzava per la seva moderació, l'ús d'un lirisme poc habitual en el món del jazz i un do magistral per fer servir l'espai i el silenci. Bé, anem, doncs, evidentment, al més important, que és la seva música, i comencem amb el seu gran primer canvi. Miles Davis va aparèixer en escena ni més ni menys que acompanyant a un déu del saxon, Charlie Parker, el mestre del bebop, la figura més important del jazz en la dècada dels anys 40. En Davis va substituir a tota una estrella com era el trompetista Dizzy Gillespie. Però a Miles, la música exuberant i ràpida del bebop no li acabava d'encaixar. Per això, al final d'aquesta dècada, és a dir, l'any 1949, va realitzar un treball trencador presentant un nou gènere en Bird of the Cool. Anunciava el primer gran canvi musical i per això es va tancar els estudis de Capitol Records amb una banda molt poc convencional per l'època. El resultat va ser una música nova, elegant, misteriosa, no tan explosiva com el bebop, però infinitament poètica. I així començava una altra manera d'entendre el jazz. Això és una petita mostra del naixement d'un nou moviment musical anomenat cool.

Aquesta peça que acabem d'escoltar, del treball Bird of the Cool, no sembla que hagi estat realitzada l'any 1949, és a dir, 75 anys enrere. I és que la sinceritat artística de Miles Davis fa que la seva música soni fora del temps. Durant la dècada dels anys 50, en Davis va anar trobant el seu so. Des de la discogràfica Prestige va anar madurant un estil molt personal en el que també incorporaria el gran mestre del saxo, John Coltrane. Escoltem el primer gran quintet d'en Davis.

Mare meva, acabem d'escoltar el cover de Miles Davis, el clàssic My Funny Valentine, talent, com hem pogut escoltar, talent en estat pur, mare meva. El 1958 va ser un gran any per en Miles Davis. Va aconseguir fitxar per la gran discogràfica de l'època en el món del jazz, és a dir, la poderosa Columbia Records, un contracte, que li permet créixer com a músic i seguir alhora experimentant amb noves sonoritats, com la col·laboració que va tenir amb el canadenc Gil Evans, un dels grans renovadors del so orquestral al món del jazz. Per exemple, de l'òpera Porgy and Bess, de George Gershwin, escoltem aquesta petita meravella.

Quin summertime, quin summertime ens va deixar el gran Mal Davis, mare meva. Bé, arribem a l'any 1259, una altra data assenyalada per representar el gran segon canvi musical del mestre Davis. Parlem de King of Blue, considerat l'àlbum més important, influent i venut de la història del jazz, per revolucionar el gènere en popularitzar el jazz modal, substituint els acords complexos per escales melòdiques, que van donar als músics una llibertat d'improvisació sense precedents. El seu nom, una mena traduït, traduït al català, una mena de melancolia o una mica trist, defineix l'atmosfera íntima, suau i reflexiva de tot el disc. L'àlbum va reunir un sextet irrepetible, que incluïa el mateix Mal Davis a la trompeta, en John Coltrane amb el saxo tenor, Cannon Mal Adderley al saxo alt i Bill Evans al piano. Tots es trobaven en un moment de maduresa musical molt i molt fina.

Mare meva, ara ho estàvem comentant amb el Miquel Àngel. Clar, tens el Davis, tens aquests músics i sobre, tens un Bill Evans que, mare meva, sempre ho comentem perquè en Bill Evans ha sigut un pianista espectacular. Clar, llavors juntar-ho amb un Mal Davis, que era un investigador nat, doncs et portaven la música a un espai que no s'havia escoltat ni s'havia vist mai. Bé, tornem-hi. El segon gran quintet de Mal Davis en la dècada dels anys 60 va ser una de les bandes més influents en la història del jazz, integrat per joves talents com Wayne Shorter, Herbie Hancock, un altre pianista que déu-n'hi-do, en Ron Carter i Tony Williams. El grup no seguia patrons rítmics convencionals, però atent que el ritme i l'harmonia fluïssin d'una manera més lliure i orgànica. Escoltem-los.

A finals dels anys 60, en sintonia amb els canvis socioculturals de l'època i d'artistes com Jimi Hendrix o Sly and the Family Stone, en Davis va fer un gir radical cap a l'experimentació elèctrica, i d'aquí neix l'any 1969 el seu gran tercer canvi en el món de la música. En la gravació de In a Silent Way, és a dir, d'una manera silenciosa, considerat el primer àlbum oficial de jazz fusió, representa una fita històrica que va trencar les barreres tradicionals, integrant per primera vegada instruments elèctrics i ritmes de rock-funk en l'univers del jazz. El productor Teo Macero, a més, va utilitzar tècniques pioneres de muntatge i edició de cintes, creant peces contínues de música que van revolucionar la manera d'enregistrar els àlbums. Escoltem-ho.

Un any després d'aquesta infinita meravella que m'ha acabat d'escoltar i encara se'n va amb les seves notes, en Beaches Brew, en Miles Davis, va signar una obra mestra llegendària que va revolucionar la música trencant les barreres entre el jazz i el rock. El títol es tradueix sovint com el beuratge de les bruixes. A Beaches Brew, lluny de l'estil clàssic de Miles, com amb el disc King of Blue, ofereix una música densa, psicodèlica i abstracta, però alhora plena de contingut filosòfic, una música que volia trencar fronteres i que recuperava sons de tot el món. Escoltem-ho.

Bé, ja ho veieu, densitat, orgànica, música que sortia de l'ànima, sense filtres. I per tancar aquest període elèctric, Mal Davis va presentar Agartha, un treball gravat l'1 de febrer de 1975 a Osaka, Japó. Lluny d'utilitzar melodies clàssiques, les pistes són viatges sonors orgànics i de forma lliure on brillen tots els músics. Això és una cosa que també ho tenia molt clar amb els deixava el Mal Davis, sempre deixava molt espai per ells. La seva música va influenciar en gèneres tan diversos com el rock progressiu, el noise, l'ambient i fins i tot l'electrònica. El títol d'Agartha fa referència a una ciutat mítica subterrània. Aquest nom va ser suggerit per la discogràfica japonesa i reflecteix l'interès de Davis per l'afrofuturisme i les sonoritats d'un altre món. Escoltem-ho.

Canviant ja de joc, deixem la part més fosca i més visceral elèctrica d'en Davis per tornar amb el doble àlbum en directe We Want Miles, enregistrat l'any 1981, que va representar la confirmació oficial del retorn de Miles Davis als escenaris després d'un silenci de 5 anys. Aquest disc va marcar una nova etapa de vitalitat, fusió, funk, jazz i, a més, li va valdre el primer premi Grammy de la dècada. Va consolidar un grup renovat i brillant amb figures claus com el baixista Marcus Miller, el guitarrista Mike Stern i el saxofonista Bill Evans, els quals van aportar un so més melòdic i obert respecte a l'etapa més fosca dels anys 70.

Amb Miles Davis va anar modurant aquest nou estil fins a arribar a Tutu, que representa l'últim gran període de renovació de Miles Davis. És un àlbum d'homenatge al líder sud-africà Desmond Tutu, Premi Nobel de la Pau per la seva lluita contra l'apartheid. El títol reflecteix el compromís social i polític que Miles Davis volia projectar. Va tornar a guanyar el Premi Grammy l'any 1987, consolidant la seva resurrecció musical.

L'àlbum You're Under Arrest, de Miles Davis, va tenir un impacte profund i polititzador en el món del jazz. No és el que haguem d'escoltar, que haguem d'escoltar tu, però ara entrarem en aquest àlbum. Va trencar barreres en integrar la música pop comercial amb el jazz funk d'avantguarda. Va destacar per incloure versions de grans èxits i per mostrar l'activisme polític de l'artista. El disc no només destacava per la música, sinó pel seu contingut polític, abordant temes com el racisme i la brutalitat policial, una experiència que el mateix Miles havia patit personalment en ser arrestat i colpejat per la policia als Estats Units. Human Nature, de Miles Davis.

Bé, anem cap a un altre d'aquests moments importants. L'àlbum que ara veurem tot seguit i escoltarem mentre anem parlant, mentre jo vaig parlant, ens sonarà una miqueta la música de l'àlbum Aura, realitzat l'any 1989, on Mal Davis va fer un homenatge monumental i alhora va crear una fita en el món del jazz i la fusió musical. Aquest treball conceptual, guardonat amb dos Grammys, va ser compost per l'autor danès Paul Mirkeborg com una suite inspirada en els colors de l'Arc de Sant Martí. Amb aquest treball, en Mal Davis realitza el seu quart o cinquè canvi. La veritat és que ja ens hem perdut dins el món de la música del segle XX. Destaca per fusionar magistralment l'electrònica dels 80 amb una Big Bang contemporània. Cada un dels temes porta el nom d'un color que descriu la seva pròpia intensitat musical. En una suite simfònica on s'alternen passatges clàssics, jazz modal i sons elèctrics.

alguns dels temes que hem seleccionat, com el que ara mateix està sonant de, com a fons, i sobretot els que reflecteixen el període elèctric de Miles Davis, és a dir, els anys 70, els hem escurçat, ja que la majoria té una durada superior als 20 minuts i seria impossible poder-los escoltar en un mateix espai. El llegat de Miles Davis s'entén com una força motriu de renovació constant, considerat l'arquitecte de pràcticament totes les grans evolucions posteriors al jazz. Lluny d'ancorar-se en un sol estil, va liderar un procés de canvi continu basat en el seu lema vital. Si toques de la mateixa manera que fa 10 anys, estàs mort. Això és el que solia dir sempre en totes les entrevistes que li feien i li parlaven dels seus canvis. Un dels llegats més grans va ser, alhora, descobrir i donar a conèixer a figures que més tard es convertirien en llegendes de la música. Per les seves bandes van passar gegants com John Coltrane, Bill Evans, el pianista Bill Evans, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Chick Corea i Keith Jarrett, entre molts altres. Davis els deixava espai per brillar i explorar la seva pròpia creativitat. Bé, doncs això és tot. Esperem que la nostra proposta, avui sota la inspiració i els silencis del gran mestre Miles Davis, hagi despertat la vostra curiositat. Volem donar les gràcies, com sempre, al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el to inspirador i el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'hora dels mussols amb nosaltres, els dimecres, a Nits de Jazz, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per la vostra atenció.

teu costat. Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota amb els amics de la música.
2: Hola, molt bona tarda. Us parla José Uriller dels Amics de la Música en aquest programa de músiques del món que avui he dedicat a la música jueva, també coneguda com música klezmer. Per altre costat, també he volgut recordar a la música sefardita, que des del segle XV la comunitat jueva ha mantingut una música antiga, amb una llengua també antiga, coneguda actualment en el nom de jueva espanyola. A mi, aquesta llengua em recorda la llengua castellana medieval i també la del Quixot d'en Cervantes. Entrant en matèria musical, probablement la majoria de gent, el primer que els ve al cap al parlar de música jueva és la més que famosa cançó i tonada Abba Nagila Abba, que estic segur heu escoltat milers de vegades. Sense més preàmbuls, escoltem ara aquest primer tema del programa d'avui.

I com ja he dit en programes anteriors, avui en dia, gràcies a internet, ens és molt fàcil trobar la lletra de les cançons en moltes llengües. En el cas de Ava Naguila, vol dir alegrem-nos, i segueix alegrem-nos, cantem i siguem feliços. No està gens malament, oi? Està inspirat amb el Salm 118 de l'Antic Testament, tal com veurem una mica més endavant. A més, avui en dia, i gràcies a la Viquipèdia, i ara també a la IA, és a dir, la intel·ligència artificial, és molt fàcil trobar informació. Això sí, sempre s'ha de saber esbrinar fins a quin punt és fidedigna la informació que ens aporta la IA o és informació molt esbiaixada. No sempre és una tasca fàcil de trobar la informació més, diguem-ne, més correcta. Aquí teniu ara la informació que jo considero més correcta sobre la cançó Ava Naguila, probablement la cançó jueva més popular del món. Obro cometes. Es tracta d'una cançó de celebració festiva i popular entre les comunitats jueves i gitanes. Forma part del repertori bàsic de les bandes en festivals de música jueva. Tanco cometes. Donant la nota, veig en la informació lateral de la taula de la Viquipèdia que la música d'Ava Naguila està escrita en la tonalitat La. Posa que és en La menor. I per lo que jo sé, normalment les cançons alegres, com aquesta, estan escrites en tonalitats major. Es tracta d'una errada a internet, probablement. Respecte a la melodia d'Ava Naguila, va sorgir en les comunitats jueves russes en la primera meitat del segle XIX com una més de les melodies compostes per músics jueus, klezmer, per animar-se uns als altres enmig de les persecucions pogroms del règim del tsar de Rússia. Respecte a la lletra, segons la Viquipèdia en català, va ser composta per Moshe Nathanson, probablement l'any 1918, per celebrar la victòria britànica palestina durant la Primera Guerra Mundial. Segons la Viquipèdia en castellà, ens diu que en torn 1910, un director d'un cor escolar a Jerusalem va taral·lejar la melodia als alumnes i els va encarregar d'escriure una lletra que s'adaptés a la melodia. Un nen de 10 anys va guanyar el concurs inspirant-se en el Salm 118. Aquest nen, de nom Moshe Nathanson, es convertiria després en un afamat musicòleg i compositor. Passem ara a escoltar un segon tema de música jueva, tot i que us he de dir i confessar donant la nota que ha sigut tot un descobriment per mi. M'ha agradat tant que us poso a veure què us sembla aquest tema instrumental d'un violí amb una melodia escrita també per celebrar un salm, en aquest cas el 128.

El titular del vídeo de YouTube ens informa del nom del violinista, Boris Savchuk, i de què es tracta d'una melodia jueva chassídica. Buscant en internet, trobo que Boris Savchuk és un violinista d'origen jueu nascut el 1950 a Ucraïna i que va emigrar a Israel amb la seva família el 1990. Aquest violinista toca un ampli repertori de música romàntica, jazz, llatina i jueva que inclou la tradicional, la yiddish, la klezmer, la chassídica i la israeliana. Últimament ha gravat discos de músiques del món i per aquesta raó l'he volgut seleccionar per aquest programa. No parlarem de totes aquestes varietats de la música jueva. Parlarem d'aquí una estona de la música klezmer, però primer, a continuació, vull parlar de la música sefardita amb una petita introducció històrica que remunta als reis catòlics Isabel i Fernando. El de tanto monta, monta tanto. Us sona aquesta dita, oi? El març de 1492, l'any de l'anomenat descobriment d'Amèrica, i en una decisió que tenia precedents entre les monarquies europees de l'època, els reis catòlics varen acordar que, obro cometes, i us llegeixo el text en castellà que deia: demandar salir todos los dichos judíos e judías de nuestros reinos e que jamás tornin ni vuelvan a ellos ni a ninguno de ellos. Tanco cometes. Aquells jueus varen seguir el camí de l'exili en àrabs, moros i berebers fora de les terres cristianes. Des d'aleshores, els seus cants, fins al dia d'avui, constitueixen un patrimoni viu en la música i la poesia que els recorda els dies feliços a Sefarad, és a dir, Espanya. Escoltem ara la canció tradicional sefardita titulada A la una yo nací, interpretada pel grup Sefardica, creat per Emilio Villalba i Sara Marina.

I ara, continuant amb música sefardita, escoltarem el tema tradicional de la comunitat jueva sefardita que es va establir, i encara avui està establerta a Grècia, que es titula 100 dracmes al dia, amb una interpretació de Yamma Trio.

Espero que us hagin agradat i sorprès una mica aquests dos temes musicals sefardites. Continuem amb una mica d'història que ens porta de la música sefardita a la música klezmer. Segons el meu llibre de músiques del món, el llegat sefardita s'ha anat perdent lentament, absorbit per el cànon askenasí, en el que s'ha basat des del principi la creació de l'estat sionista d'Israel per anar constituint una música de concertació nacional. La comunitat askenasí de parla jiddish, una mescla d'alemany i jueu, establerta des del mar Bàltic fins al mar Negre i assentada en els guetos jueus de Varsovia, Bucarest i Berlín, van crear un estil musical propi inspirat en la música autòctona de les comunitats gitanes del centre i de l'est europeu i que varen denominar música klezmer. En jiddish, klei significa instrument i semer significa cançó. Les orquestes klezmers estaven formades per músics professionals que es jugaven per amenitzar casaments, funerals i altres cerimònies. Les orquestres més sol·licitades tenien dos tipus de repertori, un jueu i altre no jueu, amb valses i música clàssica lleugera. Com curiositat melòmana, les orquestes klezmer també eren sol·licitades per amenitzar casaments de famílies cristianes. Aprofito per recordar-vos, donant la nota, que molt sovint la música orientalitzada klezmer recorda molt la música grega rembètica, de la que vàrem parlar en el programa dedicat a Grècia, i també recorda a la música turca, de la que també vam parlar en el programa anterior dedicat a la música de Turquia. Escoltem ara una curiosa mescla. En l'argot musical es diu medley, de famosos temes de música klezmer titulat Ava Nagila Klezmer Medley.

Com no podia ser d'una altra manera, el primer tema que hem escoltat en aquest programa, l'Havana Aguila, tot i que no ho he dit al principi, és música klezmer, com suposo que algun oient assabentat segur que ho havia endevinat. I ara, buscant en YouTube, entre molta música klezmer, espero que us agradi aquesta troballa musical en internet. Es tracta de la cançó tradicional titulada Alebrider, interpretada per el clarinetista Maurice Caib i el seu klezmer trio amb Friends.

i la fraternitat. És una llàstima que la unitat, la igualtat i la fraternitat, sobretot entre jueus i àrabs, sigui solament una entelèquia. I tornant a donar la nota, us he de confessar que no coneixia tota aquesta informació i, a més, aquesta cançó, si mireu internet, trobareu infinitat de versions, fins i tot la del famós violinista israelià de música clàssica, de nom Itzhar Perlman, en el disc titulat Perlman Plays Klezmer. Per acabar de redonir la informació IA, ens diu que les versions modernes solen, a més de Alle Brider, incluir la frase Alle Schwester, totes germanes, per ser més inclusiva, i mencionen també a figures femenines bíbliques com Raquel, Ruth i Esther. Continuem amb una mica d'història. A partir de 1880, les persecucions o pogroms a què van ser sotmesos els jueus en els seus guetos o en les seves poblacions, unit a crisis econòmiques, van fer que un terç de la població jueva centreeuropea, uns 3 milions de persones, emigressin als Estats Units. Al voltant de 1924, els barris de jueus eren ja importants en ciutats com Nova York o Chicago. El desig d'aquestes comunitats de viure segons la seva tradició va generar un important mercat discogràfic de música klezmer que, curiosament, no existia en el vell continent, és a dir, a Europa. Molts dels músics de les orquestres klezmer tocaven també en orquestres de jazz o de varietés, i molts d'aquests músics jueus varen entrar en el negoci musical tal com abans ho havien fet compatriotes seus en el negoci cinematogràfic dels Estats Units. Arribats a aquest punt i pensant en pel·lícules musicals jueves, m'ha vingut al cap la pel·lícula El violinista en la teulada, que ens parla de les costums jueves en les seves petites poblacions i també de les persecucions, linxaments o pogroms, paraula d'origen rus, a què varen estar sotmesos els jueus, en aquest cas en la Rússia imperial dels Tsars, a final del segle XIX i principis del XX. Escoltem ara la cançó Si jo fos ric, que estic segur que tots recordareu, especialment per la tonada Dividi-bidi-bi, dividi-bidam.

La pel·lícula de l'any 1971 del director canadenc Norman Jewison va estar nominada en 8 categories i va guanyar 3 premis Oscar a la millor fotografia, al millor so i a la millor cançó original, la que heu acabat d'escoltar. Retornant a la història, l'acceptació dels valors jueus en la música, el cinema i la literatura va quedar frenada per la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust, que una mica més tard va generar la creació de l'Estat d'Israel en les terres palestines de l'Orient Mitjà l'any 1948. Per altre costat, també va haver un gran silenci entre els jueus i demés marginats que van sobreviure als terribles camps de concentració de l'Alemanya nazi, entre ells molts catalans, com ens va recordar el gran llibre de la Montserrat Roig. Després d'això, la causa jueva va generar una, diguem-ne, simpatia entre la gent pacifista i d'esquerres, fins i tot entre els hippies i la vida comunitària dels primers kibbutz israelians. Donant la nota, vull recordar, tot i que estic segur de que la majoria d'oients ja ho saben, que el genocidi de Hitler i el nazisme en contra dels jueus, conegut amb el nom d'Holocaust, va fer que uns 6 milions de jueus moríssim als camps de concentració. Bé, fem un salt fins a l'actualitat. Hem de dir també que el genocidi de palestins per l'Estat d'Israel, en Netanyahu al poder i emparats pel president dels Estats Units, Trump, és totalment inacceptable. Està fent-se a la llum pública i per televisió. He de dir que mai m'havia passat pel cap que veuria una cosa així i que no es pugui aturar de cap manera. Sincerament, em pregunto, les Nacions Unides actualment serveixen d'alguna cosa? Tot i que no massa, també crec que tots els pacifistes del món tenint el dret d'expressar i exigir que s'acabi aquest genocidi palestí. Ah, i també tindrien que dir ara mateix no a la guerra d'Iran. Tornant a donar la nota, programa musical, el meu llibre comenta que va tenir que passar més de mig segle des de la Segona Guerra Mundial perquè tota una nova generació de músics de tot el món i molts, no necessàriament jueus, tornaren a tocar i gaudir de la música klezmer en tot tipus de locals i ambients musicals i també en ciutats de tot el món, com per exemple en Barcelona. Aquí a casa nostra tenim a la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra i entre els molts temes d'aquesta original formació de música gitana i klezmer és inocenat la cançó tradicional titulada en hebreu Shalom Aleichem. Aquí la teniu. Crec que us agradarà i després us la comento. Endavant, Miguel Ángel.

La IA ens diu que Shalom Aleichem és una salutació tradicional hebrea que significa la pau sigui amb vosaltres, utilitzat en la tradició jueva. També explica que és similar a la tradicional salutació àrab, Assalam alaikum, que també vol dir la pau sigui amb vosaltres. No fa massa temps que em vaig adonar d'aquesta coincidència, tot i que ja coneixia la frase en àrab, no sabia que coincidia exactament amb la frase jueva. O sigui que, com sóc una mica innocent, he de creure que el conflicte entre jueus i àrabs té una solució humanista? Bé, fa massa temps que dura aquest problema i crec que encara durarà molt més. Què hi farem? Tornem amb la música a casa nostra. Gairebé acabant el programa, escoltarem un tema del grup Cat Klezmer Trio, que fa molt poc temps varen actuar a Sant Quirze el mes d'octubre del 2026 en un concert organitzat per l'Ajuntament dintre del mes de la gent gran. Aquí teniu el tema titulat Freilach Freser, inspirat en la tradicional música klezmer i ara arranjada a Catalunya a la vora del riu Freser.

I ara, que he d'acabar el programa, tinc un dubte. Parlar de Jordi Savall, tal com havia dit en el programa anterior, o parlar i escoltar a Rosa Saragossa. I vet aquí que he decidit dedicar l'últim tema a Rosa Saragossa en la cançó sefardita titulada «Cuando veu, hija hermosa». És tret del disc «Cançons de jueus, cristians i musulmans». Espero que us agradi i després us comento el perquè d'aquesta decisió personal per al comiat del programa.

0: Bé, com el programa anterior dedicat a la música de Turquia, ho vaig acabar en la sorpresa de que Jordi Savall li havien donat el premi musical Fons Siemens, comparat amb un premi Nobel de la música, i varen escoltar el tema Tur Koniali. Ara crec que és millor que us parli una mica de la cantant Rosa Saragossa, que estic segur de que no és tan coneguda com Jordi Savall. El resum de la Wikipedia en català ens diu que Rosa Saragossa i Lluch va néixer a Barcelona el 1958 i és una cantant i musicòloga especialitzada en música sefardita i folclor tradicional de les cultures antigues d'Espanya, la sefardita, andalusí i cristiana. No està gens malament, oi? Crec que està totalment justificat acabar el programa amb ella. Sumant tots els minuts del programa dedicats a música, veig que tenim una mica més de 35 minuts de música i de locució aproximadament uns 20 minuts. O sigui que encara tinc una mica de temps per oferir algun detall més de la Wikipedia que m'ha sorprès gratament. En la trajectòria artística ens comenta que la vida professional de Rosa Saragossa va començar el 1984 amb un primer disc on recuperava, després de segles d'oblit, les úniques cançons jueu-catalanes conegudes que existien. Aquest esdeveniment va provocar un cert interès internacional que la va portar a una gira per Israel, Nova York i Europa. Molt bé, oi? Aquest detall que jo no coneixia i suposo que vosaltres tampoc. També es comenta que van ser sobretot les dones les que van conservar aquesta tradició cultural sefardita. Aprofito també per oferir una última informació de la IA d'internet a la meva consulta Sefardites en Espanya. El 1942 es calcula que entre 80.000 i 150.000 jueus varen tenir que abandonar Espanya, sefarats segons la Bíblia, o convertir-se al cristianisme. Aquests exiliats forçosos van conservar el seu parlar castellà o català medieval, ara es diu jueu espanyol, i les seves cançons i costums tradicionals. Per compensar d'alguna manera aquesta fidelitat durant més de 5 segles a la llengua i la cultura espanyola, tot i aclarir que en 1942 Espanya encara no existia com nació, l'any 2005 un nou decret va facilitar la nacionalitat espanyola als sefardites que ho sol·licitessin, sense necessitat de renunciar a la nacionalitat actual que tinguessin. La IA acaba dient que en octubre de 2025 s'havien concedit més de 72.000 sol·licituds. Totalment d'acord amb aquesta mesura de reconeixement musical i cultural als sefardites. I ara sí, que acomiado el programa d'avui, donant les gràcies al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la feina de gravar el programa, editar-lo i penjar-lo a internet en format podcast. Bona tarda i bona música per tothom.
1: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze.

0: sempre al teu costat.
1: Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
2: Avui, celebrant el salt endavant a la carrera d'Iker Jiménez, perquè ha passat de tenir un programa on parlava d'extraterrestres, entrevistant directe una mòmia dissecada, som Pau Salés.
3: Vés a pastar, baby.
4: I ara va dir Fricavera Sound.
2: Néstor Sart.
5: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
6: Venga, deja de hablar a la niña esa, que soy todo muy feo, ¿eh?
4: Heu d'escoltar els Oscars quan van fer la retransmissió.
7: Bona tarda.
2: Magí Berneda.
8: What's wrong? Snake!
9: Molt bona nit.
2: Manuel Osero.
10: Wesley, i els RDMG què?
11: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixi.
12: Haaland se queda.
2: Jo sóc Pau Aguilar.
13: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
2: I això és Freaks and Beats. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Pixelania, i si dona temps, notes a peu de pàgina, El Yelmo i videojocs de paraules.
4: Vagin passar. A més,
2: que vagi
7: dues hores de programa. Digues,
4: no, estan pensant encara, tio, que allò de que comença l'entrevista parlant de la corbata que li ha regalat el coronel de la Guàrdia Civil. Sí. Al bot. Tio, està rint.
2: Ell un vole, no? Un bon vole.
6: Sí, no te lo vas a quedar, eh?
4: De usted o de tú,
6: ¿no? De usted, no te lo vas a quedar. Para usted es su señoría.
2: Que comenci Freaks and Beers.
4: Freaks and Beers. Aneu a les fires de cervesa a Tàrrega, que el Lolo s'avorreix.
12: És el Skapunk, Societat Alcohòlica.
4: Skapunk, tio. Aleshores, a Sant Quirze hem tingut el tast, també. És tot gourmet. Molt bé, nois, hem de començar amb els cadàvers.
9: Oh, ja comencem.
2: Però són frescos, però són frescos.
9: Són frescos, diu.
6: Se muere.
4: T'has muerto. El primer, estic buscant els noms perquè no ho tenia preparat, això ara.
6: Anthony
2: Head, sí.
4: Sí, que surta, que també surta a Ted Lasso, que sí. És l'ex-marit.
2: Ens va deixar aquella escena memorable d'aquella partida de darts.
4: Anthony Head, que és el Rupert Giles de Buffy Casa Vampirs, era el bibliotecari, que era sobre el mestre, no? el quimosavi que sempre que hi havia un percal, ens hem trobat un no sé què, i el tio tenia tota aquella llibre, biblioteca de paranormal i tal. Doncs sí, s'ha mort als 71 anys, que és el tercer membre del càsting de Buffy.
6: Estan fent neteja, tio, per fer el reboot, tio, sense que hi hagi ningú viu.
4: Bueno, parlant d'això...
2: No ho faran, ja, em sembla. Em sembla que ja està
6: per això, però vull dir, ho van cancel·lar perquè esperaven que s'estiguessin palmant tots, tio.
2: Sí.
6: Fent neteja, ja no hi hagi ningú, 70, cap denúncies.
2: 71, que no és gaire gran, però és el més gran dels que s'ha mort últimament. Perquè la Michelle Trachtenberg i l'altre que es va morir, també era
4: l'altre es va morir amb 56, em sembla, i la
2: Michelle Trachtenberg era del 85, o sigui, imagina't.
6: La Buffy està tremolant, ja. You're next.
2: La Daphne
4: de Scooby-Doo. Després, el fill del Clint Eastwood ens ha anunciat que Clint Eastwood no dirigirà cap altra pel·lícula més.
6: Però és curiós que ho anunciï el fill, això, no? No, el senyor,
4: que vol dir
6: el senyor
4: que
6: Clint.
9: No pot.
4: El senyor Clint suposo que no pot. Ja està...
2: Ja no pot.
4: D'aquí poc recuperaré l'especial que vaig fer de sí, recuperaré l'especial de Clint Eastwood per fer-li una mica un in memoriam segurament. Altra mala notícia. El Snyder The Wizard diu que vol dirigir un remake de Escape of New York.
6: Estàs tremolant amb això, eh?
2: Mm-hmm. No, que no és que vulgui, Pau, està confirmat això. O sigui, no és no, és oficial. O sigui, l'Snyder farà el remake de Escape from New York.
6: Serà Slow-Mo Escape of New York.
4: Blanc i negre, director's cut, tres oraques.
6: Escape of New York. Snake, no.
2: Bueno, si tu t'escapes, és que vas molt lent, no? Vull dir.
6: Sí, segurament durarà 4 hores perquè és tot slow.
4: Tots els diàlegs seran com quan Buscando Nemo parles amb la balena, no? Pues tot sí, serà això.
6: O aquells vídeos que feien dels borratxos, no? Tio, que els rodien una miqueta, tio, i sembla que tots vagin beguts, tio.
4: Què passaves? Quin punt la velocitat no suficient perquè no...
9: Eren els vídeos d'algun speech motivacional, no? Que si el posaves una mica més l'home, se va un borratxo.
6: Un borratxo
9: de lliçó de vida.
2: Llavors està fent el speech més seriós que vulguis, que sembles un borratxo de merda en aquest sistema. Sembles
6: un collau en Navarra, tio.
9: N'hi havia un boníssim, eh? Si el trau, que era boníssim.
4: Bueno, He-Man, un 8.
9: No. Això és bèstia, eh? Jo no m'esperava gens ni mica que...
2: A IGN, no Metacritic, això per això.
9: Els micos, no, doncs?
4: Els micos, però els micos li han fotut un 5 a la nova de Scary Movie.
9: Els micos tenen criteri, no?
6: Totes les Scary Movies jo crec que no deuen tenir unes notes molt elevades, eh? A la primera Scary Movie... Aquestes pel·lis de Huhi Haha, vull dir, mai veuràs un 10, tio. Ni un 8, ni un 7.
9: Ja, això és veritat.
6: Sempre es mouen entre els 5 i mig, 6 i mig...
2: Les tres primeres són bones.
6: Però m'agradaria veure exactament quines notes tenen. Diu,
2: sí, realment, una cosa és que et facin riure, altra cosa és que siguin bones pel·lis. Clar, a veure... Sí, bones. Sí,
4: sí. Bueno, no, però és que estem parlant de que hi ha... O sigui, Scary Movie...
6: Ahir de mirar, Scary Movie 1 té un 6,3.
4: Sí. Però Scary Movie... estan pensant ara que van donar peu a tot aquestes franquícies. Clar, Disaster Movie, Epic Movie, tot això, ja, cau,
6: sí que és basura, tio. Sí, però Scary Movie 2 té un 5,4.
4: Però Scary Movie 3, l'Scary Movie 2 és la que...
6: Va
12: baixant, eh?
4: Clar, no, però quan reprenen, o sigui, aquestes dues les fan els Wayans sols.
2: Sí.
4: I després ho tornen a agafar el Farelli i companyia, que no, ai, el Farelli, els de Garralo, que em sembla que és a partir de que torna el Leslie Nielsen fent de president dels Estats Units. I...
2: A la 3. Però la 3 està molt bé.
6: La 3 té un 4,5 a Film Affinity i un 5,6 a IMDb. Per això us dic que aquesta
2: és la de Charlie Sheen.
4: La de Senyales amb
2: la policia que li creixen al gorro.
4: I los perros estan actuant de manera rara, tio, i els meus muntats en quàdrigues. Tot allò és brillant.
2: És bona, la 3 és bona, sí.
9: Sí,
6: està bastant. És el que estic, vull dir, la 4, un 4 a Film Affinity i un 5,1 a IMDb. Sí, no... Són pel·lis que no has d'anar per la nota. Aquestes vas a... fer-te les risses i punt. I si t'agrada aquest humor, t'ho passaràs bé. I si no t'agrada aquest humor, pues no la vagis a veure.
2: Sí.
4: Però és com sempre hem dit, és molt difícil fer una comèdia molt estable. O sigui,
6: no, però ha de ser una comèdia un punt més sèria. Vull dir, si fas comèdia...
4: Bueno,
6: de...
4: Green Book, no? Green Book, per exemple, que és aquest punt així...
6: Sí, tota la comèdia, però més, molt més...
4: Com era As Good As It Get, com es deia? Mejor Impossible.
2: Sí.
4: La del Jack Nicholson...
6: Però que en realitat són pel·lis sèries amb un...
4: Amb un
6: humor. De comèdia, que els diàlegs tenen aquesta punta,
12: I
6: tal...
12: I que té un relatiu fil conductor, vull dir, les Scary Movie no tenen...
6: És
12: una mena de sketch, exacte, això és una mena de sketch, és ahí, va, un picadito, que dius, va, bé, m'agrada, però...
6: I fent paròdia de tot de pel·lis, o sigui, no s'inventen res, tampoc.
4: Però en canvi per mi, per exemple, Spanish Movie em va encantar. Vaig partir sí, l'ojete perquè vaig
2: dir... Jo no l'he vist aquesta, Spanish Movie.
4: No? Jo no, també. Sí, vaig viure el metre del bastant fons. I que agafen tot, fan exactament tot el mateix amb el cine espanyol. Però ja et dic, jo recordo a casa, a la cova del Pau, veient el trailer... que sortia el Leslie Nielsen dient no, m'acaben de trucar d'Espanya al Modóvar, no sé quant, i de cop entra de rapant Chiquito de la Calzada i la cara del Leslie Nielsen mirant a càmera clàssica, tio, allò va ser sí, tio, feu el que feu, l'aniré a veure, més igual la resta, però sí, sí, però bueno, total, això, que nota de la nova Scary Movie, un 5, o sigui, millor que la 4, com a mínim d'entrada
6: suficient.
4: I aquí haurem d'entrar en el Lolo per fer l'altra defunció de la que parlarem avui. Per tant, Pau, dona-li pas.
2: Que comenci Adventures of Lolo.
12: Abans d'ahir va morir la Marjane Satrapi. Sabeu qui és?
4: Sí.
12: És l'autora de Persepolis. Clar, jo avui... De fet, no tenia pensat fer programa, però quan...
6: Estaves tan deprimit que no...
12: No, però sí que...
4: És que després del concert de la polla, tio, estava totalment injectat en suero.
12: No, Sociedad.
4: Ah, Sociedad, perdó.
12: Bueno, Persepolis és que, clar, recomanar Persepolis és com recomanar, jo què sé...
4: La Bíblia.
6: No, mira Star Wars.
12: No, la Bíblia no, però uno de los nuestros.
6: El padrino.
12: Sí, de veure-la, no?
4: Quina és aquella que li diu al Peter Parker en l'Iron Man, li diu algo tipus, "Habéis vist una pel·lícula antiga que se llama Aliens?" Em sembla que és, i dius de puta.
12: Sí, sí, i bueno, és l'autora de Persepolis, que és una obra... Jo, mira, avui pensava, diu, qui... Aquestes obres que són de 9-10, però ha d'haver obres que estan una mica per sobre, no?, d'aquestes. I jo crec que són aquestes obres que les tens de fa molts temps i que han anat suportant...
4: Que envellint com el vi.
12: No, no, i que van anar suportant totes les... Com es diu? Mudanzas?
4: Sí, sí. Canvis d'allà, sí.
12: Els canvis d'allà. De... O sigui, Persepolis la tenia a casa des de fa... Aquesta edició... Oh! Però... anys, i sempre quan ens canviem de casa, sempre eren de les obres que ens portaven.
4: Jo li vaig comprar en català a la meva dona per fer-li una mica de puix un còmic, en plan, mira, ja d'això, li vaig fer aquesta, li vaig fer Maus, i al final vaig comprar-li el top tier d'estanteries que s'ha de tenir, no? És Maus, aquesta... quina deia en Wolf de Record? N'hem dit, el Magí n'ha dit una altra, que no el recordo... que també és un must. Ah, bueno, no, ho deies tu. No, el V de Vendetta, el Watchmen.
12: Watchmen, clar, són aquestes obres que per mi són, no sé, has de tenir a la prestatgeria, vull dir, és que han de ser ahí, no? I, bueno, el còmic, és que poc a dir, és que és la biografia d'aquesta, de la Marjane Satrapi.
4: Bueno, t'explica la caiguda del Shah i l'arribada dels ayatolats.
12: Clar, perquè és a l'Iran va haver una revolució i que aquesta revolució va suposar per les dones, sobretot, una problemàtica important. De fet, ella va ser emigrant. No?
6: Ja no és un pas cap enrere, sinó una marató cap enrere. No?
4: Sí. Si creieu que els llibres són de pobres i que les pel·lícules són pels rics, hi ha l'adaptació a Movistar. Si no...
12: Sí, ja, no. Hi ha una sèrie d'animació, no? Hi ha
4: una pel·li.
12: I jo no l'he vist, eh? I bueno, és narrar les històries d'ella des de petita, no? Com va patir, no?, totes aquestes problemàtiques, no?, de l'Iran. I és un còmic cru, no?, dur, perquè parla de coses que dius, hòstia.
4: A més, s'ha mort ara, que és també molt simbòlic que s'hagi mort ara amb tot el que està passant a Iran, també.
12: Sí, no, de fet, jo he intentat
4: no ho han dit de què s'ha mort, no. Diuen, deien,
12: de pena,
4: exacte, de pena, perquè es va morir la seva parella o el seu marit, no sé si era marit o parella,
12: el seu marit,
4: feia
12: sí,
4: relativament poc. I
2: com és que també era bastant jove, no? Tenia 50 i pico anys, no?
4: 50 i pico,
12: sí, 50 i pico. Sí, 50 i... però sí, no era molt... No, les notes de premsa diuen que va morir de pena, però no. De fet, el seu marit pots trobar de què va morir, no diuen res. No ho sé.
2: No,
12: la família és més...
2: el que passa al seu país, que s'ha triat entre el règim islamista i les bombes del Donald Trump, tio, pues, pues ja em diràs tu, tio, que cony fots.
12: Una dona que donava molta importància al social, era molt reivindicativa i, bueno, és una pena perquè fa... De fet, arrel d'aquesta, no, de la seva mort i tal, portaré algunes obres seves que de fet sí. Jo no sabia que teníem i la Marta, vaig parlar amb la Marta i tal, va dir, hòstia, jo tinc un parell de coses així seves per aquí per casa, i hòstia, no sabia res.
6: No, i que ser reivindicativa en un país com l'Iran amb les conseqüències que pot tenir, o sea, que tota la labor social
12: s'ha de tenir
6: prou, vull dir, exacte, vull dir que...
12: Aleshores, bé, és que per això és que no li posaré ni nota, vull dir, és,
4: és un
12: mas, un mas de tenir a casa,
6: matrícula d'honor, no? Sí, és aquesta, hi ha l'excel·lent i la matrícula, no?
2: De fet, ha dit que és més d'un 10, vull dir que...
6: Sí, sí.
2: Deu amb asterisc i nota, sí, sí. I aclarivenda.
4: No, però és allò de si vols saber com funciona el cine, has de veure això, que potser t'agrada o potser no, però són masterclasses de com es fan les coses, doncs Persepolis és un must de
12: sobretot d'aquest còmic més cru, més autobiogràfic, més de...
4: Més, és que em surt, no, més còmic no, com és novel·la gràfica, no?
9: Novel·la gràfica, sí.
4: Sí. Novel·la gràfica, més que no còmic.
12: Sí. I és, per mi és que no sé, és el que has dit tu, Pau, si, igual que el cinema o els videojocs, hi ha videojocs o pel·lícules que nosaltres hem de dir, no, la gent li diuen no, aquesta, segur, pues aquest és un còmic que s'ha de llegir i és increïble.
2: Molt bé, gràcies Manuel per Adventures of Lolo. I ara la Pixelània.
9: Here we go. Buah, boba, que nois, em fa il·lusió ser dels primers del programa, eh? No, que
6: tenim moltes coses.
9: No t'acostumis, no? L'última vegada. És que clar, és la setmana
4: del
9: ja conegut Notres. No volia començar per aquí, però si m'obligues...
4: Avisa'm quan te l'hagi de tirar, doncs.
9: No, a veure, intentat, perquè no sigui molt toston, fer una mica la resum, molt resum, i destacant els títols importants, que crec que és interessant, que aquí tots tindríem alguna cosa a dir, o ens posem una mica contentots, dels tres events importants que hi ha hagut aquesta setmana passada, d'acord? State of Play, que va tenir lloc el dimarts, i Summer Game Fest, que va tenir lloc el divendres, i finalment el Xbox Showcase, que va tenir lloc, com que ens estaran escoltant el dimarts, va tenir lloc el diumenge, d'acord? Doncs vinga, el que he fet és, si us sembla, a part destacar els títols importants, també he portat, destaco primer, si us sembla, els que encaixen més bé a Freaks and Beats, perquè toca una miqueta des de llicències de cinema i de més, i crec que potser té més sentit per si algú no li acaben de passar els videojocs i ens escolta habitualment per tema pel·lis i sèries. Comencem per State of Play. Primer joc que es va mostrar, ja se sabia, un gameplay força, uns quants minutets, del Marvel's Wolverine, el nou pepino d'Insomniac, i joc que ja vam veure
6: fa molt temps. Se'ls ha anat una mica de la olla amb la sang, no?
9: Mai, no, en això? Jo crec que mai és massa, no?
12: Home, Wolverine és
9: això, o sigui, és un tio que té, que no té vist.
4: És un tio que té carinetes, vull dir, no té pilotes de goma.
6: Fot unes sagnades per allà, tio, que es queda...
9: Néstor!
6: Empapat en sang, tio.
9: Només... Només que n'és de bones, o sigui, tot i que n'és de bones, faria sang, o sigui, és que...
4: Doncs home, no estigueres, et dona la mà, tio, i et fot picadili, tio, allà.
12: Jo només he de dir una cosa de Wolverine. O sea, a veure, jo Wolverine el jugaré i estic dins, molt dins.
4: O sigui, ja té la vaselina preparada per introduir-se al balrec.
12: Però jo he de dir que m'esperava una cosa una mica més innovadora. Vull dir, jo cada vegada que veia imatges de Wolverine, és que no podia parar de pensar en Spider-Man. És que és un Spider-Man
6: amb un altre format. Sí.
4: Bueno, el mateix que fa Insomniac.
9: Bueno, jo crec que...
12: Jo tenia esperança, una mica esperança que fessin una mica algo diferent, però...
6: També és que el propi superheroi
4: no vol
6: que puguis fer una mecànica com molt diferent, no? Perquè al final és és cos a cos, combat cos a cos, perquè no tens taranyines, no tens cap cosa d'aquestes que puguis dir per aquí podem apretar
4: olorar el rastre.
9: Jo crec que
4: més, no sé quant,
9: en el trailer que es va mostrar, o en el gameplay que es va mostrar, jo crec que van deixar clar que en lloc d'utilitzar tants gadgets i tantes mandangues com podria ser un Spider-Man, jugaran molt més amb el tema del que també feia molt bé el The Last of Us, el tema de les kills, les morts que fas amb l'entorn, d'acord? Si aquell enemic l'estàs atacant al costat del cotxe, aprofitaràs l'impacte amb la porta o els vidres, no sé què, si ho fas al costat d'aquella taula, doncs no sé quantos, crec que van per aquí. Jo, amb el gameplay sí que vaig tenir la sensació que, potser també el trosset que vam veure, menys enemics en pantalla, una mica més pausat, o sigui, tot i que el joc és força ràpid, però que els enemics és com que tenen certa més consistència, no?, i més importància en pantalla. Clar, Spider-Man, sí, aquí uns quants hem jugat a Spider-Man, hi ha moments on tens potser 10 enemics al voltant, un que el tires cap amunt, l'altre cap enrere, exacte, sí, sí.
4: Això que estaves dient de Last of Us, he començat a veure la segona temporada i com es nota que hi ha el Drummond a darrere, tio, perquè hi ha tres escenes durant els dos primers episodis que són clavats al videojoc, però clavats, vull dir, sí, mateixa música, mateixa situació, mateix...
2: Tu espera que hi ha altres quan el Drummond va... Ah, sí.
4: No, perdona,
2: el Druckmann deixa el seu paper principal i l'agafa el Craig Mazin, hi ha notaràs ja com baixa una mica la segona temporada.
9: Bé, més coses. També van presentar l'Stuntman Hollywood, nois. O sigui, aquí...
6: Sí, tio, no estava ho entès gaire, tio, això.
9: A veure, el videojoc Stuntman, ja n'existia un per PlayStation 2, i era un joc en el que et posaven en mans de... Ets un Stuntman, un tio d'aquests, com
4: sí,
9: un especialista.
4: Un especialista, sí.
9: I que,
4: com la pel·li del videojoc, Ryan Gosling. De...
9: Exacte. I en el videojoc et posaven... cada pantalla et portaves un vehicle i havies de fer una sèrie de zones, secció, i fent això que quedi el més espectacular possible. Doncs diguéssim que és la segona part, diria que no hi havia un Stuntman 2, em sembla que és el segon, la segona part que treuen, li posen Hollywood, però clar, és que amb el trailer va ser brutal, jo que l'estava veient en directe, tots els cotxes, o sigui, amb cotxe fantàstic, o sigui, què vol dir això? Llavors, és un joc en això, on seràs un especialista d'escenes conducció, amb cotxes clàssics.
2: Són cotxes de pel·lícules, però que no és de recrear les coses de les pel·lícules.
9: Crec que no sé fins a quin punt perquè agafaran el...
2: No, perquè l'escena en què surt aquesta del Back to the Future, surt el DeLorean perseguint el tren, cosa que evidentment això a les pel·lícules
9: no passa, no?
2: No passa, no?
9: Aquí, mira, no havia pensat això, no crec que... O sigui, ha mort algú,
2: mor
9: en directe, no? Perquè és una tretreta, això.
4: No aneu a Tàrrega.
2: Baywatch in Pursuit.
4: I l'altre joc... És aquesta pel·li que ha hagut...
9: I l'altre joc que us portaria també, com a que encaixa molt bé Freaks and Beats, és el Until Dawn 2, una mica per aquest format de sèrie.
4: Te n'has saltat un bastant important.
9: Quin?
4: L'Ace Combat.
9: No, l'he destacat, aquest el tinc destacat per tu, però Ace Combat, bueno, és saga de videojocs, no? Pots fer referència a...
4: Sí, no, i que al final és un arcade de pilotar, no t'esperes
9: un fred simulator. Anava a destacar més, però potser aquest Until Dawn pel format de sèries, ¿vale?
4: Sí, l'Until Dawn, perquè l'Until Dawn, la pel·li no val res, però el joc estava molt guai.
9: El joc és guai.
4: I a part el joc estava molt bé. Sempre s'han donat fer aquests face captures i tal. El primer hi havia el Raimi Malek, hi havia el Peter Stormare...
9: L'animadora, no?
4: Sí, l'animadora de...
2: La
4: Penatieri, exacte.
9: Clar, a veure, jo, aquest el vam gaudir molt i a més en grup la primera part, no? I aquest, jo crec que n'he jugat algun altre d'aquests, de fet amb vosaltres vam començar junts el The Quarry, però potser la sensació de ser una mica més del mateix potser perd l'efecte sorpresa. A mi va fer gràcia que aparegui l'Until Dawn 2, a veure si aconsegueixen, doncs això, posar aquest tipus de videojocs a un bon lloc.
4: Has pogut catar l'Onimusha?
9: He pogut catar la demo de l'Onimusha, així hi ha coses grosses a destacar. Onimusha, el joc que sortirà el 25 de setembre. De fet, el setembre és una bogeria, perquè surten en una mateixa setmana, sortien tres jocs papino que es van presentar aquí, i ara a l'Xbox Showcase s'ha presentat un altre. És una
2: tots
9: bogeria.
2: Tots els jocs que no volen coincidir en novembre amb el GTA 6... els treuen abans.
9: Sí, sí, sí, exacte. Però bueno, que sàpiga això, l'Onimusha serà un joc meravellós, eh? La demo és brutal i entenc que no diferenciarà. No,
6: diferirà
9: gaire. Sí. Gràficament és increïble, però a més és d'aquests que el tema de katanes, totes les opcions que tens pel que fa a l'atac i la defensa, perquè pots fer bloquejos, pots fer parris, pots fer noquejades, diguéssim, o parris que deixen que gasten energia als enemics i parris que deixen a més stun, una mica així noquejats, no? Molt guapo. És d'aquests jocs que és una mica més pausat que tot el que hem vist, perquè no és un Souls. Jo la demo és bastant fàcil, sí que és cert que té un final boss que és complicat.
4: Més tipus Ghost of Tsushima?
9: Sí, jo crec que és més estil més Ghost of Tsushima, però una mica més complex, o com a mínim amb més opcions. I més opcions realistes i guais de jugar. És que el Ghost of Tsushima té com moltes opcions de bombes de fum, els shoryukens, el no sé què, o sigui, té moltes coses extra.
4: I això no és realisme?
9: Que en combat... No dic perquè no sigui realisme, perquè en el combat a mi em molesta molt que enmig del combat fotis bomba... O sigui, a mi que facis una incursió i vulguis utilitzar algunes eines, em sembla bé. Ara, en combat, una katana i ja està, i esquives i de més, no? A quin nivell de combat crec que està més ric. Tenim també, van acabar el State of Play, però ja us ho menciono ara, el nou God of War. Recordeu que tenen d'aquesta nova saga del 2016, que és God of War, a la diguéssim, tota mitologia nòrdica, hi ha el God of War Ragnarok, que seria la segona part, i aquí tenim el God of War Laufey, que encarnem a la Fei, que és la dona del,
4: la difunta dona del Kratos. Dona
9: del Kratos. I clar, el joc...
4: Bueno, estàs per Valhalla o per... O sigui, estàs en el món dels morts, em sembla. Vaig a semblar.
9: No, és així. Si tu comença el tràiler que van posar i veus l'escena que veus com a God of War, on portes amb el Atreus a la dona embolicada i la incineres. I en aquell instant comença a veure una espècie d'espurnes daurades que s'enfilen cap al cel i creuen una espècie d'escletxa i intertemporal, alguna cosa estranya així, on de cop i volta es materialitzen com el cos de la Fei a l'altra banda.
4: És el pont aquell, tio. El pont de...
9: Valheim, no, Valheim, no, es diu? Les no. Nibelheim?
4: Sí, algo així.
9: Bueno, sí, no, es nota que sabem i no sabem. Doncs res, el joc, diguéssim que és el mateix format que el God of War, però recordeu que el God of War, en aquests dos últims jocs, el Kratos no salta. No, no, o sigui, pot enfilar-se, però sempre amb una
4: perquè
9: animació.
4: Perquè els musculosos no salten.
9: És com el trans.
4: No poden ni andar, tio. Pues és això, no?
9: Val, doncs aquí, clar, tenim una fei que és agilitat, ràpida, hosti, un combat amb espasa molt guai i que, a més, sembla que et creés ses poders i màgies que bueno, a mi em va encantar.
4: Ja ha aparegut el club del Cheto i el Monster, ha criticat.
9: Ha criticat,
2: sí.
9: No?
2: Perquè festival de l'Infel, sí. Sí, clar.
4: És una dona i no es poden tocar la sardina, tio.
2: Clar, que com que l'actriu em sap que no sé si té 40 anys o així,
4: l'actriu és una dona que
2: és guapíssima, l'actriu aquesta, tio.
4: Sí, anava a dir, no és lletja, és guapa i tal, però el face capture, doncs, no, és que no em puc matxacar la sardina perquè no és tal. I ets imbècil, tio.
9: Sí, va, drames d'aquests sempre n'hi haurà. Aleshores, més coses. Vam veure una mica més del Silent Hill Downfall, que aquest també el coneixíem.
2: L'EFA 2.
9: No és l'EFA 2, aquest.
2: Ara més l'EFA 2. És el que passa.
4: Silent i com vas l'EFA.
9: Aquest és el que signa tot el segell d'Anapurna i que passa a Paris, a la France. I
4: aleshores és la Corrie en lloc de l'EFA.
9: I que és en primera persona, que això és una, diguéssim, no, per mi és una merda, no, és una merda, no, perquè
2: sí, fa, terror en primera persona.
4: Ah, sí, tens Lil, tens Lil.
9: Ah, això també és l'altre que hem de comentar.
6: Lil gràficament
9: brutal, no?
2: Parlem de Lil,
9: si voleu. Vinga, passem a Lil. Sí. Joc Megagore. A tu, Néstor, creus que gràficament està...
6: Jo l'he vist en contrast amb el Ghost of...
4: L'Onimusha
6: i el tal, vull dir, i m'ha semblat que ajustejava bastant més.
9: Hòstia, jo crec que a nivell de...
6: Foscor i merda i bitxos i... Pues ja l'he vist tot camuflat. Que...
9: Busca una altra cosa, però és un joc que crec que aquest... Bueno, aquest és el típic que surt a Antena 3, saps? O sigui, quan surti el Lil...
2: Jo he vist un vídeo en primera persona agafar un nadó zombi,
4: fer-lo, no? Utilitzant-lo com a arma arrojadiza.
2: I anirà el pel xai PSX aquest.
4: Sí, sí, sí. Estarà la Susa, tio, injectant-se l'envena aquest, però...
9: No, no, home, la Simmer va quedar contentíssima perquè hi havia bastant jocs
2: superadrosos.
9: Sí. Ace Combat Wings of Death, aquest joc que també ja he vist impressions de gent que l'ha jugat, Pau, i diuen que és increïble, o sigui que...
4: Aquest, jo tinc, és un arcade, és un arcade
9: set,
4: de combat.
9: Tinc el 7 precintat, eh? Vull jugar al 7.
4: Jo tinc el 6, el 7 i aquest.
6: Ja el pots cremar i comprar el següent, Déu, imagina.
9: No, honesto, no.
4: A més, però quan, el 7 l'has de jugar perquè... El 7 l'has de jugar perquè és el previ aquest a nivell d'història.
9: Sí, si no ho entenc. Un joc d'avions d'arcade i necessitem l'anterior, eh? No entendré res.
4: Començaràs, qui és aquest? Què ha dit aquest quan estava preguntant qui és aquest? Per què estic portant un avió?
9: Vale, llavors, així per destacar d'aquest primer event, el Tomb Raider Legacy of Atlantis, que és un remake bastant ben fet del primer Tomb Raider. Sí, però Néstor, o sigui, tots recordeu, no? A la Lara Croft del 1. Sí, doncs...
4: Les tetes piramidals
9: o triangulars. Va, ara la veritat és que es veu molt molt bé a nivell d'escenaris,
4: que també s'han queixat perquè han dit que no es poden matxacar la sardina amb aquesta Lara Croft, també t'ho dic,
9: que té massa poc pit, no? Preferien la del Play U, molt triangular però molt pit,
4: sí, sí, no?
6: Però la seva imaginació feia la resta, sí.
4: Perquè també per fer la promo del 3 van agafar la Rona Mitra i aleshores allò ja era el club. Hosti, del Pajero,
9: bueno, per cada promo, cada any, això és una cosa que cada any canviaven l'actriu, la que és la model exacta de fixar.
4: Vale, a comentar novament que va sortir no la Rona Mitra, sinó la següent, una peça de Companyeros.
9: Correcte, és veritat.
2: Hòstia!
9: Ho vam comentar.
4: Que sortia allà, Companyeros, amb el Quimi, que era tot l'episodi, era com que hi havia una màfia internacional perseguint-la i li donava el que era aquell, el de Pagafanter, Màxim, no recordo qui era.
9: Sí, era l'amic del Quimi, no?
4: Sí.
9: Aquell noi, sí.
4: El protegí del Quimi,
9: sí.
4: Pues li donaven com una història i l'altre acabava apareixent. Tremendes...
2: Jo era molt més del Serio de classe que de Companyeros.
9: Bé, nois, aquest, mira, ja tenim una batalla.
4: Una nova batalla.
6: Contra Serio de classe, contra un paso adelante, no?
4: Un patat.
6: Aquesta basura.
9: Va, llavors, saltem, hi ha més mandangues, però me la salto perquè jo he jugat a poques i tampoc, bueno, coses que podem esperar. Quan arribi el moment, si surt algun paper dels que no he comentat, ja us ho diré. Ens plantem el divendres Summer Game Fest, on aquí destacaria, de cara que ens implica
4: que,
9: nosaltres...
4: Potser dels millors Summer Game Fest que ha fet el Geoff des de fa temps.
9: No, molt heavy, o sigui, realment hi havia noms aquí majúsculs, coses que no es coneixien, vull dir que

0: videojoc, perquè jo no, del Verònica aquest no sé res.
1: Jo el vaig jugar en versió Play 2 i no me'n recordo de res.
2: Ah, és el, no, no, no, no, jo el tinc també per aquí en Play 2. Portes, no, tens la Gil i el Cris...
1: No, amb la Claire, no? Vas amb la Claire.
2: La Claire, no, perdó, la Claire i el Chris. I és que, saps què em passa? El confoc amb el Zero, també.
1: El Zero és el del tren.
2: No, el que comences, que el comences en una illa, que has estat seguint la família Spencer.
1: Portem anys esperant l'Odessa.
2: El del tren,
1: no,
2: i l'illa, sí.
3: Cridant,
2: sí.
3: Cridant,
2: sí. No,
3: no,
2: el Verònica és el que comences en una illa, que tu has estat seguint els Spencer i t'acaben capturant en una illa, i l'altre, el que dius tu, és el del tren.
1: I has de sobreviure. Sí. A veure, al final, si és que és igual, perquè Capcom, si tot el que toca és or, últimament està en ratxa, que vingui un nou Resident, o sigui, una no, encara sigui reinvenció, remake, dieu com vulgueu, ho estan fent molt bé. Així sí, Capcom. Llavors, nois, Alien Isolation 2.
2: Però van dir-ho, però... Sí, ja no és per imatge on The Raider, però tampoc s'ha de
1: res. Ja està confirmat, no sabem res. Sí, jo m'he apuntat aquí, que, o sigui, del que se sap, que en un món remot i a l'estació Kurosaki de la Weyland Yutani, no tinc ni idea de res.
0: Una de les taques d'IGN és fotre-li un 5,9 al primer...
1: No m'ho puc creure, en sèrio?
0: Sí. El primer Alien Isolation a IGN li va posar un 5,9. Sí,
2: el de Play 3, eh?
1: Brutal.
3: És que els micos, si no els untes, teu, no deixen anar adeus.
0: Però clar, però està considerat un gran survival.
1: És un molt bon joc, eh?
0: Clar, no tens armes...
2: Jo el tinc en Play 3, en Play 4.
1: Sí, exacte. I en Play 4 i Switch. Meravellós, és molt bon joc.
3: Somni del màrqueting.
1: Vinga, va.
3: Està bé a saurar.
1: Més coses, nois. Us volia portar aquí el còmic, perquè aquest el tinc i em fa molta il·lusió. Es va presentar es va confirmar, vaja, que tindrem Platinum Games, joc desenvolupadora de jocs d'acció en tercera persona, amb molts combos, molta rapidesa, que faran el joc de The Last Ronin, el joc adaptat al còmic de la Tortuga Ninja. Realment que en un futur de les quatre tortugues, tres moren i només queda una viva, sí. I porta les armes de les quatre tortugues. Crec que aquesta idea és molt guai per un videojoc, la idea que
0: és com una navalla suïssa o què?
1: Sí, vas canviant.
3: Que a més, tio,
2: tot et sembla malament.
1: Sí, tio, això, quants jocs has portat que portes tot un armari i un magatzem a sobre?
2: Si anava a dir el Resident Evil, hauries d'anar amb un maletí, tio, de la mida una guitarra elèctrica caminant tota l'esquena.
0: M'encantava ordenar el maletí al Resident 4.
1: Amb el cotxet de la compra, tu. Doncs res, que aquest apunta a ser pepino. Més coses vinculades amb Freaks and Beats. Sou Genesis, desenvolupat pel Bloober Team, el que ha fet el remake del Silent Hill 2, que va sortir
2: un joc ideal pel Néstor, tio.
1: Aquest és un joc, no, aquest és el típic joc que provarem a alguna persona de Games World, perquè és el típic asimètric, igual que vam fer amb la merda aquella del... Ja me recordo com es
0: deia. El depredador,
1: d'acord?
2: Doncs i després, amb tu, no havia jugat amb tu, vaig jugar amb el meu cap el viernes 13.
1: Ah, no, jo aquest amb mi no.
2: El viernes 13, que un portava el Jason i els altres portaven els campistes i havies de sobreviure.
1: Doncs en aquí, diguéssim que això està situat després de la Primera Guerra Mundial, no sé com ho vinculen amb la saga, jo de Sau només he vist les dues primeres, tampoc no sé si hi ha molt, entenc que hi ha molt lore. Ja no cal. Doncs aquí realment aquest...
2: Després de la piscina de xeringues no cal
1: Desmaiada, tio, desmaiada. Després de la Primera Guerra Mundial, i això, estem parlant d'un joc asimètric on un és el jutge, i realment que estan els altres tres, és 1 contra 3, els altres tres han de sobreviure, no? Són els acusats, i han d'intentar, doncs, ser una espècie com de presó plena de trampes, i ja això, el que és el jutge va toquetejant botons i preparant trampes o activant-les, i entenc que tens, doncs, certes avantatges de posicions, càmeres i demés, i els altres, doncs, han de sobreviure a les proves, no? Bueno, s'ha vist un trailer que ha fet també bastant mal rotllo, no sé què tal sortirà això.
3: Llavors, haurien de fer un sau amb un gas, no? Déu,
1: sí.
3: A veure qui ha matat aquí de la manera més truculenta i escarosa possible.
1: Bona idea per això, aquest. Dos jocs de Star Wars. Un, que és el Zero Company, aquí els que us moli l'estratègia, és un joc de Star Wars amb estil XCOM, d'acord? Aquest sortirà el 27 d'agost. Si us mola això, l'estil i la saga, doncs proveu-lo. I
0: aquest és el que és per torns? Hi ha un que és per torns,
1: sí, aquest és per torns, sí. aquest el Zero Company. I llavors hi ha un altre que és el Star Wars Galactic Racer, que seria com la revisió, i gràficament es veu bastant guai, que és de les carreres de les vaines, no es diuen? Les merdes, sí, aquestes de naus. Doncs una miqueta això, format purament de carreres. Dos jocs de Star Wars que

0: crec que també, doncs, sí, hi ha molts fans de la saga, no? I jo destacaria aquí dos més. Un és el Gundam Rock Orbit, lluites de meques que sempre entren i es veu bastant guapo. I l'altre és el Crossfire, que aquest el Pau Sabés el mencionava en un chat que tenim també amb Colla Gamers.
1: I m'ha molat molt el rotllo.
0: Jo també, o sigui, vaig veure i és un joc que et planteja la situació que dos, o sigui, dos especialistes, un noi, un home i una dona, que treballen per...
1: que ell és la de The Boys.
0: Diferents. Exacte.
1: Ella és la de The Boys.
0: Sí. Que aquesta també sortia en un Call of Duty, o sigui, tinc claríssim.
1: Sí, és la Síria, no? El Modern Warfare, sí, reboot, exacte, que han fet. Sí, sí.
0: Exacte. Doncs, realment, que són això, dos especialistes que treballen per equips diferents i no sé si governs diferents i que es troben emmerdats en una situació on han de cooperar. Llavors, un joc cooperatiu...
1: Però hi ha com poders o aliens,
0: sí,
1: o...
0: Sí, hi ha alguna cosa rara, hi ha una cosa del més enllà estranya, però gràficament es veu molt bé.
1: És el que hauria d'haver sigut Death Stranding. Si al Kojima no li agradés que caminessis durant hores.
0: Segurament, si no, més per missions. Molt bé, jo aquí també destacaria, perquè m'ha fet... Això és molt guai, mira, nois. Sabeu, us en recordeu el Cuphead?
1: Sí.
0: El videojoc de les tasses, sí, amb estils de dibuixos dels anys 20 o
1: 30. Sí.
0: Vale, doncs, em presenten el mateix equip de desenvolupador, et presenten el Mighty Cuphead Adventure, d'acord? Que és amb les mateixes tasses, però han fet un joc tipus plataforma 2D, no són només, no és un boss rush, que bàsicament el Cuphead original, tot i que tenia pantalletes bàsicament a lluites contra final bosses, molt difícil, crec que la dificultat aquí hi seguirà sent, però és un joc amb estètica 8-bits, però d'aquests que a nivell jugable fa pinta que serà molt fresc, molt també que serà un repte important, però lo heavy és que el treuen a part de les consoles d'ara, fan versió per Master System amb cartutx, nois, molt guai.
2: I n'està fent un d'aquí de Barcelona.
0: Va, Lolo, tio, aconsegueix una cosa d'aquestes, és que tenim contactes, tenim l'home de dins. Doncs res, que això crec que... Bo. Llavors hi ha altres jocs, hi ha molts d'aquests d'aventura en tercera persona i d'acció, rotllo, perquè ens entenguem, una mica Assassin's Creed, d'acord? Potser una mica més acotadets, però n'hi ha molts d'aquests, el Blood Message, el the Blood of Dawnwalker, són un estil molt similar.
1: The
0: Blood in Your Blood, Blooder than Blooder, bueno, i res, i alguna cosa més. Virtua Fighter Crossroads, que no sabia res, però una mica teaser també. Apunta maneres. I ens plantem a diumenge, avui, spoiler, estem gravant diumenge, i d'aquí, que l'acabo de veure com aquell qui diu, entre el sopar del nen i abans de baixar aquí, destacaria... Ara sí, Pau, llença, sisplau, la cançó. Llença la cançó.
3: Que bé,
0: tio. O sigui, ja, però és que creieu que encaixa un joc a dia d'avui, un arcade... Com
3: jo
0: abans.
3: És disfrutant.
1: Però si Ace Combat és arcade, tio.
0: Sí. Té història, en aquest cas.
1: El Crazy Taxi també té història, no? Bueno,
0: molta,
1: història.
0: No tindrà res d'història. També has de jugar a l'anterior, no? Però
1: has de jugar-te tots els anteriors, tots.
4: Tens el seu Marillion o res... Crazy Taxi.
1: El Crazy Taxi.
0: Llavors, com a vent de Xbox, jo crec que ha estat un vent molt, molt, molt bo i que ha tocat, o sigui, és que fa molt que se li diu, igual que se li demanava a PlayStation que fes el favor d'ensenyar coses noves. Xbox ha ensenyat més que sorpreses, potser també a Crazy Taxi. No, però Gears of War, n'hi ha alguns dels que us
1: Gears of War també és nou.
0: No, la saga, òbviament, no,
1: Halo,
0: però...
1: que també...
0: Gears of War i Day, que aquest han fet com una espècie... És que no m'he quedat amb la idea si és un previously o un no sé què, però bueno, es veu molt bé, vull dir, molt guapo. Sabes més gameplay del... Bueno, gameplay, sí, algú de gameplay també per allà, de la cinemàtica del Fable?
4: Molt... tinc tantes ganes de pillar-lo, aquest,
0: eh? Sí, Pau, tu ets de Fable.
3: No m'ha de Excels ni res,
4: tu. Pues tio, que és tipus Skyrim, que pot ser el casero del poble, tio, pujar els lloguers.
0: Estàs segur d'això?
4: O baixar-los.
3: És un fetichisme, això, amb el del caserisme, tio.
1: Sí, sí, que t'ho pillen al... Senyor Pau, le podem pagar d'altra manera.
0: Ah, clarament el Pau ja té un problema amb la vivenda, això deu ser molt clar. Més coses. S'ha mostrat el nou títol que vindrà de la saga A Plague Tale, d'aquell de les rates, que es diu Resonance, que també es veu bastant bé, però bueno, aquests em fan dona ja una mica de mandreta.
4: El tercer ja?
0: Sí. Seria el tercer, sí. Uh-huh. Tenim també, s'ha mostrat una mica més de gameplay del Persona 4 Revival, Sinestor, un altre remake, però s'ha mostrat una miqueta, un petit teaser de merda només amb el logo del Persona 6. Els Persona ja sabem que són top dels JRPGs. Doncs, a veure què tal, o sigui, gràficament, o sigui, artísticament, el Atlus amb els Persona ho fa molt, molt bé. Aviam què, és que no sabia res més que el logo, no us puc dir, no us puc dir més coses. Un nou Metro, Metro 2039. Ah, per cert, de tot el que us estic dient del potser el punt feble o punt dèbil d'aquesta event de l'Xbox Showcase és que la majoria de jocs surten per Play 5. O sigui, ho presenten com a...
4: Sí, només, vols dir.
1: Que no són exclusius de Xbox.
0: Que no són exclusius, que n'hi ha molts, n'hi ha pocs exclusius.
1: Tot això és de la venda Xbox i n'hi ha molt pocs que només sortiran per Xbox.
0: Clar, com que...
3: La feina de publicitat, tio...
0: No, però, si és que més a més... Sí, sí, una cosa curiosa és que a l'State of Play hi havia jocs que també seran multiplataforma, però encara que ho siguin, quan acaba el tràiler et posa per PlayStation 5 el logo de la consola de l'event que s'està mostrant. I aquí em mostraven tot el que si sortia Steam, Xbox, Play 5, si hi havia algun de Switch, pues Switch, o sigui, molt, molt curiós, molt estrany. Més coses, més coses. Un nou Senua, recordeu la saga Senua's Hellblade, que també gràficament pepinos, hi havia molta queixa que era com poc joc, també en el sentit que tenies com poques opcions de jugabilitat, però que tots els recursos anaven a la part visual, sobretot, i es veu molt bé també que et sortia el 2027. Un joc que m'ha enamorat molt fort, que es diu Magicians The Devil's Deal. Magicians The Devil's Deal, que ets un mag.
2: És un videojoc de paraules, eh?
0: Totalment.
1: Magicians The Devil's Deal. Sembla un magí de color blau, no? Magí Cian.
0: Cian, aguantem el cubata que hi haurà un d'aquests segur. Doncs això, en primera persona, m'ha recordat molt el Bioshock, amb un toc una mica com steampunk, i que ets un mag, i tens una vareta, i tot el tema de les mods i com vas acabant amb els amics és molt fantasiós.
1: Sí,
0: molt...
1: Dic que Bioshock i steampunk és una mica un oxímoron.
0: Sí, de fet, sí. Però és que tenia com més llum el joc aquest. No sé,
1: el Magí Cian.
0: El Magician, sí. S'ha mostrat una miqueta més de gameplay del Castlevania Belmont's Curse, que aquest també serà papiníssim.
1: Aquest és el que és en 2D una altra vegada?
0: Sí, però amb unes animacions precioses, aquest caurà seguríssim. Aquest surt el 15 d'octubre.
1: Play també?
0: D'aquest mestre. Sí, aquests també play a tot arreu. Hi ha un joc que és, gràficament, no, si esteu davant d'un ordinador, cliqueu Vivarium, amb V.
3: Això són les pastisseries d'aquestes de Barcelona.
1: I ara trieu-me uns pastissets, no?
3: Vivarium un matí, tio, servint cafè lates, tio,
1: i maquillar pistatxo, tio.
0: Què va? És un joc molt tranquil.
1: Vivarium és una pel·li de l'Eisenberg.
0: Poseu Vivarium Xbox. És un joc que té una estètica Heidi total. O sigui, és molt bèstia, perquè té aquest estil molt d'anime dels 80, i és un joc molt, sabeu, molt tranquil. A més, combinen amb personatges també una mica, i alguns animals per aquí, abans.
1: Si no han d'anar a buscar l'illa de la puta, no m'interessa.
0: Això
1: és el poder de la puta, nois.
0: Sempre suma. Què més per aquí? Bueno, aquest ja us dic, el Vivarium a nivell estètic, aquest surt el 2027, però és d'aquests que el jugarem segur, perquè estèticament ja si fan coses diferents ja...
2: És Heidi, vull dir, surt clara, perquè surt clara.
3: Han dit
2: yes, clara, yes.
3: Però li han dit, necessitem una cosa igual que Heide.
0: Però li han tret la cadira de rodes, oi? Perquè estava
1: assegut. Li han amputat els braços, no, tio?
2: Està amputada en un arbre.
0: Sí, sí, sí.
2: Perquè no puc caminar.
1: Sí. Deixat-la allí.
0: Llavors, s'ha mostrat un nou Spyro. Recordeu el drac aquest lila, que també mascoteta de PlayStation? Doncs Spyro a Realm Beyond, també 2017.
1: Com es deia aquell de l'esquelet, que eres un cavaller que et mories?
0: El Medieval.
1: Medieval, m'encantava el Medieval.
0: Molt guai, també, molt xulo.
3: Era molt macabre, tio.
0: Sí. I què més? Ah, i llavors també sabeu que, això no ho hem parlat, és que la saga Call of Duty, els últims Modern Warfare, tots estem d'acord que aquí els hem jugat a la reinvenció.
1: Han reinventat la història. Però i l'altre dia vaig veure un vídeo de l'últim tràiler que ha sortit, que és el Price enfrontant-se al Ghost.
0: Correcte, perquè aquest és el Call of Duty Modern Warfare 4. que aquest no és, no hi és remake, perquè no existia, o sigui,
1: no, però és fet... que ja deixen de ser, des del primer deixen de ser remakes.
0: Ja, és
1: el primer
0: nova...
1: te'l venien com que era una prequela, però a partir d'aquí ho enganxen i creen una nova línia temporal fins al punt de que es moren personatges que no s'havien mort. De fet, el gos aquí està viu, no el mata el Shepard com sí, passa en el...
4: No és un remake del Call of Duty 4, no, Modern Warfare. No, Modern Warfare no, 4.
1: No, no.
0: Exacte.
1: És, vale. Però pensa que el Modern Warfare, quan van fer com el reboot aquest, sí, el acabava en el moment en què tu com a Soap arribaves al Modern Warfare 1. El que arribaves al camp d'entrenament. Sí. I deien, vale, sí, com que va tenir un molt d'èxit, van començar i van seguir fent la línia nova... I és el que dic, han canviat personatges, o sigui, hi ha personatges que estan vius que en l'altra saga estan morts aquí.
4: Ai, jo em pensava que era un remaster.
1: Jo també, fins que vaig veure l'enfrontament del Ghost amb el Shepard i vaig dir...
0: I de fet, si busqueu vídeos de drama de Call of Duty Modern Warfare 3, es veu que la campanya... Que jo si el jugués per la campanya...
1: Que era de 3 minutets, no?
0: No, ja no per curta, una fumada enorme, perquè hi ha tot el tema de que em sembla que et droguen els protagonistes i veu lluites contra gegants, o sigui, molt anat de l'olla.
1: És aquella història de la platja, que hi havia gegants i d'això.
0: Sí, sí,
1: lluites contra Modern Warfare.
0: Aquest és l'últim que han tret, que va tenir, de fet és amb el que ja era exclusiu de Xbox i va perdre molts milions, perquè a més que estava inclòs al Game Pass, vull dir, es va vendre molt poc, perquè a més la crítica el va deixar molt malament.
1: Aquest és el que deia, aquest és el que feien la conya d'aquest no em torno a saltar un cutscene mai a la meva puta vida.
0: Exacte.
1: Perquè veies que baixaven de l'helicòpter i deien tenemos que con no sé què, acte seguit gegants en una platja així de com què collons ha passat.
0: Exacte. I res més, així hi ha DLCs del Doom Dark Ages, un que es diu Revelations. Ah, per cert, no he dit que això també era important, m'he saltat però no el teniu tot aquí, de l'State of Play, perdoneu, perquè però bueno, es pot jugar tot arreu aquest, es podrà jugar, que és, i finalment sabem que seran 3 títols exclusivament, tanquen la saga, el remake del Final Fantasy VII amb el Final Fantasy VII Revelations, vale? I aquest és el... Sabeu que havíem parlat que amb la idea d'estirar el xiclet i a saber si seria una pentalogia o alguna merda així, doncs confirmen que és el tercer i últim títol. O sigui que tenim el remake, el Rebirth i el Revelations, d'acord?
4: Sí, el primer del remake era la primera mitja hora del joc original i en dos jocs la resta?
0: La resta, sí.
4: Molt bé.
0: Sí,
3: a veure, és que no podien estirar.
4: No, fantàstic.
2: No és gran dir, hòstia, és que si anem així hauríem de fer, no sé, 20 jocs.
0: He de dir, reflexió personal, amb el tema de Final Fantasy VII, del remake, bueno, i de tota aquesta saga i com ho han fet, em sap greu perquè no m'he acabat el Rebirth, i no perquè no sigui un joc bo perquè jugant-lo era boníssim, però... m'ha baixat el suflé amb les ganes que tenia jo fa anys de fer un remake amb cara i ulls, i és increïble, gràficament és brutal.
4: I és la trampa de la nostàlgia, Magí.
2: El combat és guapo, és divertit.
0: El combat és molt guapo, aconsegueixen adaptar i modernitzar el tema dels torns, aquesta, que la càmera és quan ho atures per triar, avança però hiper mega lent, és molt guai, molta acció, però una acció també que entens normalment què està passant en pantalla. I em sap molt greu no tenir el subidón de vinga, el tercer, som-hi, va.
2: Jo volia un joc. És massa temps entre
0: clar, és això.
2: I és com, ara, com per on anava? Vull dir, és que no me'n recordo.
0: Sí. Jo el remake el vaig gaudir molt perquè vaig, per això, en vena, però bueno. Doncs res, nois, molts jocs.
3: És una història que ja te l'has viscut, bé.
2: Jo un parell de jocs que m'agradaria dir.
0: Menciona, sisplau, i tant.
2: Sí, el Banjo de Chief. A mi m'agrada molt.
0: Et va agradar aquest, sí?
2: És tipus Yakuza, de fet, crec que ja surt el Yakuza, el personatge.
0: Crec que sí.
2: I és un cuiner, és de cuina. No sé, molt bé, molt, una mica bojo i tal, però a mi m'agrada molt, és molt, molt japo, eh? I la saga Rayman.
0: Ah, sí, això, aquest Manol, sí, el tenia marcat i no l'he comentat. Explica.
2: No, és un Rayman, però en 3D. O sigui...
0: Bueno, no és en 3D. O sigui,
2: bueno,
0: la jugabilitat és 2D, és la reinvenció del Legends, és el
2: sí,
0: Rayman
2: sí,
0: Legends.
2: Sí, que hi ha parts que es juga en 3D, no?
0: Bueno, perquè et poses, si vas a sobre del drac no vas cap endavant de la pantalla. Sí, bueno, juguen sí, tipus de pantalla més de tipus xuc.
2: Sí,
1: no era
2: 3D.
1: no era 3D.
0: No, a l'Origins i el Legends són els dels jocs més bonics i dels millors plataformes que mai s'han fet. Aquest jugar cooperatiu és divertidíssim perquè et pots cascar entre els personatges, o sigui, entre els jugadors. I si mireu com es veu el gràfic aquest, o sigui, gràficament aquest nou Rayman, és, però hi ha poques coses més boniques a nivell de videojocs, eh? Rayman Legends Retold. Molt, molt, molt guapo. Sí, aquest sí, també, sí. Moltes ganes. Aquest, mira, estava veient el directe, vaig fer una captura, li vaig enviar a la meva dona i va ser un... No! Perquè és que... De tant m'ho pregunta, per què collons no treuen un altre Rayman? El que a més va vendre molt bé la saga aquesta.
2: Jo el vaig jugar, l'últim va jugar a la Vita.
0: Meravellós. Olet. Doncs res, nois, res més.
4: Fins aquí la pixelània.
0: Estàs tota l'estona de fons, tio.
3: Manejadíssim, va, aquest programa.
0: Escriu. És un ofex, això?
1: Fora d'aquest programa ara mateix.
0: Perdó. Jo escoltava el meu 80.
2: El racó de pensar.
4: Hi ha temps per unes notes, Pau?
1: Sí.
4: Doncs notes a prou de pàgina.
1: He borrat el nota?
0: No.
4: No hi ha sintonia de notes a prou de pàgina?
3: He borrat tot.
0: Anava a dir, si no pots posar una mica d'Offspring.
1: Bueno, aquestes darreres setmanes ens ha visitat a la península el far d'Occident, i no estic parlant del Papa, sinó de Benito Antonio Martínez Ocasio, altament conegut com Bad Bunny. Amb el seu estil de cantar que podria classificar-se com reggaetó, però post-extracció dels queixals del seny. Vale? Tens la boca dormida. Un del que últimament el que estan fent molt aquesta gent, els artistes de nova fornada, és que no només fan concerts, sinó que en els seus concerts hi ha altres mandangues, és a dir, hi ha concert, més els Pastorets, més Gran Hermano, més un ring d'UFC, més tot el que et puguis imaginar en el d'això. La Rosalita, per exemple, en el seu show tenia una cosa que era el confessionari, on hi pujava algú de fama relativa i tenia una xerrada així com íntima enmig del concert. I el Bad Bunny té un segon escenari anomenat La Casita, on hi ha la Blor i la Nata del qui és qui de la Beautiful People de les xarxes, i després hi ha actors i futbolistes. Del primer grup, aquí hi hauria penya que no en tindreu ni puta idea de qui és, i en l'altra part hi hauria Lamine Yamal, Piqué, Riqui Puig, Úrsula Corberó, Esther Expósito, etc. La Casita s'ha tornat una mena de mueble on els ulls de la gent que hi veus està buscant la validació i la fama, dels 5 segons de fama, i no els hi puc aguantar la mirada, ja que la seva desesperació es reflecteix en el meu esguard que quan ens apunto a premis, vale? Quan apunto a Frics amb Bits a premis radiofònics, aquella mirada és la que tenia aquella gent. És com quan vas al zoo i mires un goril·la i veus que el tio t'està dient cabron, no? Pues aquí també els mirava i els deia, jo també he tingut aquesta mirada apuntant-nos a premis aquest any sí, guanyarem. Aquesta mateixa maleta plena de somnis que ja comença a estar foradada per culpa de la quantitat de cops de porta que ens hem endut a la cara. La diferència entre aquesta gent i nosaltres és que aquesta gent, el seu rebuig ha sigut retransmès a totes les xarxes socials vides i por haver, i en canvi el nostre rebuig queda en privat i desapareix en el silenci de les llàgrimes a la dutxa que s'endú també amb la suor de l'ampolla de ratafia que hem fet per oblidar que Freaks and Beats segurament és un programa massa avançat al seu temps. Per tant, més que La Casita, que fa una mica de cosita, jo he decidit crear una secció que es diu La Coseta, vale? I La Coseta, doncs, us parlaré d'incomoditats. I tenim, òbviament, no hem de fer-ho bé. Una mica de reggaeton sense drets.
3: Massa vocalitzat.
1: La Coseta és un lloc...
2: Fespring, no? És això?
1: És Offspring. És un lloc on parlarem d'incomoditats, com per exemple l'atac de diarrea de Dos Tontos Muy Tontos, aquell moment superincòmode al cine, el Tommy Maguire ballant jazz pel carrer a Spider-Man 3, o la mort horriblement actuada de la Marion Cotillard a The Dark Knight Rises, aquella mort que és una mort de pastorets també. S'ha mort, que al més es queden tots quiets en plan, ja? Ara és l'hora?
3: Toca-li a l'ull.
1: I avui els vinc de parlar d'un altre tipus d'incomoditats. Us vinc a parlar d'un senyor que ha dirigit una de les tres pel·lis que em va traumatitzar quan jo era jove, i era un cinèfil amb ganes d'històries i m'ho empassava tot, i a partir de certes pel·lis vaig decidir que potser no m'ho empassava tot. Avui us porto el senyor de les cosetes, que és el Darren Aronofsky. I la pel·li de la que us parlo, basada en el llibre del Hubert Selby Jr., és Requiem for a Dream, que és una pel·li que em va traumatitzar en un moment determinat.
4: Sí, Darren Aronofsky... Estaves mirant mentre fumaves canuto, no?
1: Ja, sí, no, hòstia, no, això és superprofund. És el braç amb tuberculosi. Aquell braç amb tuberculosi, tio, allò és el pitjor de... O sigui, hi ha tres pel·lis que he vist una vegada i no tornaré a veure. Una és aquesta. Les altres és... Kids, Irreversible. Que són tres moments d'allò de... No, sóc jove cinèfil, vull veure noves experiències, té.
3: Algo que m'impacti.
2: De fet, Irreversible i aquesta película, i Requiem per un sueño, són les pel·lícules que jo vaig posar d'exemple per al sacrifici que no m'agraden. O sea, que m'agraden, però que no m'agraden veure molt malament.
1: Pues Kids és del mateix pal.
2: Sí, sí, ja l'he vist també.
1: Kids és també del mateix.
3: Sí, i és el tipus de pel·lis que ja he deixat de veure, tio. És que ara ja no em ve de gust. Sí.
1: Jo l'altre dia vaig veure Ahora me ves tres, tio, perquè estava amb la meva dona i al sofà i és que ens ve de gust posar algú, tio, que puguem oblidar els 20 minuts, tio. Ara me ves tres fent el Ronaldinho amb les cartes, tio, i allò és increïble.
4: Aquesta és la escena de l'aeroport.
1: No, aquesta és Ahora me ves dos, que estan robant un microxip, tio, i es van...
4: Però a més és tan innecessari el que fan, tio.
0: No, home, saps que pillat tota l'estona, Pau, és necessari.
4: Increïble. No, tio, d'un dia per l'altre ja està, tio. Clar, tio, no cal que participi tots.
3: A més que passa la carta... Vas treure el sostén sense tocar-la, no?
1: Sí, sí. I passa la carta, tio, pel detector fent la botar a terra i que es torni a lavar ràpidament, tio. És brutal, aquella escena. Aronofsky, nascut a Brooklyn el 12 de febrer del 69, les seves obres gairebé sempre toquen religió o gent que ha tocat fons. Debuta amb Pi, no Pi, la vida de Pi, que també és una pel·li que enfonsa anímicament que no veies, Pi, la del matemàtic, que creu que el món està regit per d'això, i la seva segona pel·li ja és Requiem per un somni. També té La font de la vida, El lluitador, que és aquella pel·li del tio que van fer, del Mickey Rourke, que van fer fora Gran Hermano per comentar.
3: És una bona pel·li, sí. També és d'aquestes de merda dura, tio, però és bona pel·li.
1: El Cigne Negre, que és una adaptació Perfect Blue. Noé, Noé per mi és el punt fosc d'ell, que és aquella de la història de Noé, l'arca de Noé del Russell Crowe. És una pel·li que dius...
3: Què no fas? Què fas,
2: Robert? Fuixeta.
1: Té Mother, Mamà, que aquesta és una reinvenció de la Bíblia. És la meva dona i jo la vam veure i vam estar parlant-ne durant 40 minuts sobre quina interpretació tenia aquesta pel·li. Ens va agradar moltíssim, del Vell Testament. I La balena, que recupera el Brendan Fraser i que va tenir tots aquells minuts d'aplaudiment, com els Javis. Els Javis.
3: O sigui, més enllà de la pel·li està bé, jo crec que per mi no és la millor d'ell, però que haver recuperat el Fraser i que ara estigui allà fent la mòmia, una nova entrega de la mòmia i fotent-se fort i tal,
1: a mi
3: em fa molt feliç, tio. És un paio que em cau molt bé, tio.
1: I també. I què està dient d'això? Ah, sí, dels Javis. Tinc una pregunta. Us heu fixat que s'han fet una mica de retoques a la cara? Creieu que estan intentant convertir-se en dolents de Dick Tracy? Perquè cada cop les seves cares s'assemblen més, tio, a l'Al Pacino de Dick Tracy.
2: Jo no puc amb ells, em cauen molt malament aquestes.
1: Els Javis, sí, a mi cada dia.
2: I mira que Paquita Salas m'agrada, m'agrada. Paquita Salas m'agrada. Però
1: jo des de La llamada vaig trobar que era una molt bona peli, però a partir d'aquí, bueno, Requiem i surt el Marlon Wayans, que aquell mateix any treu Scary Movie, Requiem i Dragones i mazmorres, que és algo terrible, amb un Jeremy Irons que ha vingut a cobrar, bàsicament, i és horrible. Té la Jennifer Connelly, que va debutar fent...
3: La última de Dragones i mazmorres.
1: No està tan malament. No està tan
3: molt divertida. Sí. Va passar molt bé.
1: La última està bé, però jo estic parlant la del 2000 amb el Jeremy Irons, em sembla que és el Kevin... El Lillard o el Kevin... Un d'aquests, bé, és igual. La Jennifer Connelly, que va debutar la pel·li Once Upon a Time in America del Sergio Leone, i que al cap de dos anys faria Labyrinth amb el David Bowie, I és la dona del Paul Bettany. Paul Bettany, el Silas del Código da Vinci i el metge català irlandès de
4: Master and Commander.
1: Master and Commander. I aleshores tenim The Morbius Time, òbviament, Jared Leto, però qui es menja la peli és l'Ellen Burstyn, que és la mare. La mare fa un paper brutal. No sé si l'heu vista, tots l'hem vista, en Magí, tu no? Requiem?
0: Quina? Requiem?
1: Requiem, sí. Per un somni.
4: Sí, jo, sí, com a mi, quasi no me'n recordo de...
1: Requiem per un somni és un mare, una mare i un fill, el fill i els seus amics i la mare, i com tots, d'una manera o d'una altra, acaben enganxats en les drogues. Mm. La mare, d'una manera suposadament legal, per un d'aquests comercials de perdre pes... I ells perquè es piquen, comencen per una cosa i acaben picant-se la vena a tots. Ell acaba prostituint-se per aconseguir, els altres acaben, i té l'escena aquesta que és la que a mi em va acabar de traumatitzar, que és la d'una tuberculosi en un braç de tanta injecció, i acaba pues, com el puto Rosari de l'Aurora.
4: No es punxen amb un bolígraf o algo? Es punxen amb un boli o amb un...
1: No ho recordo.
0: No ho recordo tampoc. Dic, aquesta pel·lícula jo crec que ha fet més per evitar drogadiccions més que qualsevol...
3: Però és aquesta, és aquella cosa de les drogues són dolentes i acabaràs mort i enterrat i no sé què, és, no? Com aquesta cosa de portar-ho a l'extrem i al límit.
0: Bueno, però...
1: com els anuncis de trànsit, no?
0: Però et fan una mica el viatge, no? I també als inicis d'aquesta penya...
1: Sí,
0: no,
1: perquè ells acaben robant-li a la mare perquè necessiten diners per comprar droga...
3: Sí, sí, és com tots els clichés, tio, del món de les drogues, tal...
0: Ja, però és tan dur, jo crec que... No, jo crec que... Bueno, no sé si tenia molta predisposició a les drogues o no, però quan la vaig veure ja vaig dir, no tenia intenció, gràcies, ara tinc menys intenció encara. Sí...
3: No dubto que ningú deixés les drogues per després de veure aquesta pel·li.
0: No dic deixar, dic per jo com a
3: mètode no preventiu.
0: Sí, s'ha de posar ara amb 6 anys, jo crec que anirà molt bé, sí, perquè els altres fills...
3: Sí, sí, sí, a la zona que visteu, crec que és una... Quan surti a les 10 i vegi el final de Requiem per un sueño, ja...
1: Nosaltres la vam veure amb 18 i encara en parlem, tio, o sigui, imagina't el d'això.
0: Sí, sí.
4: Com és? Fins aquí, doncs, notes a Pau de Pasqua. Sí, fem ja al final?
1: Sí, sí, doncs vinga.
4: Que comenci el Yelmo. Avui el Yelmo, trencant una mica amb la tendència de les últimes setmanes, on us he portat o bé clàssics o bé... No, us he portat o bé clàssics de terror o bé pel·lícules que estaven d'aniversari. Avui us porto una que encara està als cinemes. Ara el hype ja s'ha rebaixat una miqueta, però durant un bon grapat de setmanes dins del món terrorífic no es parlava d'altra cosa. Avui a l'Ilmo us recomanaré Hocum.
1: Oh.
4: Pel·lícula de terror sobrenatural feta l'any 2026 i coproduïda entre Irlanda i els Estats Units. Està escrita i dirigida per el Damien McCarthy, que és el director de Oddity, que algun dia també us l'he de portar aquí a Yelmo, i té les interpretacions de l'Adam Scott, que és el de
1: Severance, sí.
4: I Parks and Recreation, etc. Florence Ordesh, que no tenia el gust de conèixer-la, Peter Coonan, tampoc, i David Wilmot, tots aquests fan d'irlandesos, o sigui que no són actors gaire, gaire coneguts. Petita sinopsi. Adam Scott interpreta Om Bauman, un escriptor nord-americà que pateix per acabar una de les seves novel·les. Un dia, després de veure el fantasma de la seva mare, Bauman decideix portar les cendres dels seus progenitors a Irlanda, on van anar de lluna de mel.
1: Però la mare se li apareix i li diu: torna'm a Irlanda.
4: Se li apareix i es veu, hi ha un plano que es veu que té les cendres dels dos exposades allà, vull dir, amb la urna, i decideix portar-les a Irlanda.
1: La mare el desperta de fer-li Irlanda, no? Unes cleques a la cara.
4: No és. De fet, en Bauman reserva una habitació al mateix hotel de la Irlanda rural on anys abans hi havien estat els seus pares de lluna de mel. Però el que no sap és que aquest hotel amaga una història tan fosca com desconeguda. Una història entortolligada amb el folklore local i el món sobrenatural.
3: És un mig somar irlandès.
4: No, tant de bo, honestament.
1: És un Midsommar, no, tio, no és... però amb alcohòlics, tio, i música de gaites.
3: Amb moltes guines.
4: Bueno, a veure, anem a pams. Estem davant d'un dels nombrosos casos on el hype per una pel·lícula ha acabat afectant negativament. M'ha passat el mateix que em va passar amb Weapons o amb Barbarian. No és per res una pel·lícula dolenta, això ho vull deixar molt clar, però hi ha alguns errors estilístics i sobretot conceptuals que quan acabes de mirar la pel·lícula et fan pensar si realment n'hi havia per tant. Hokum està molt ben ambientada, vull deixar això molt clar, però obre molts melons que no acaba de tancar i d'altres que no és que no els tanqui, sinó que els obre i no se'n torna a parlar en tota la pel·lícula. Hi ha també certs comportaments erràtics d'algun dels personatges que fa que t'estiris una mica dels cabells. Estableix unes bases de mitologia folklòrica que no acaba de desenvolupar i arran d'això alguns fets que passen a la pel·li acaben semblant buits i sense gaire significat. Hi ha d'haver un punt central entre que t'ho expliquin tot amb titelles i onomatopeies com si fossis un militant de Vox i que no t'expliquin
1: que els Power Rangers tinguin el seu color, no?
4: Exacte. I que sempre hagin de dir el poder del tigre, no? I transformació en tigre. No cal. En tot això, a veure, no vull destrossar la pel·lícula, però la decepció després de llegir tot el que s'ha dit sobre Hokum és important. També té coses positives. A part de l'ambientació que ja he mencionat, l'atmosfera que crea i els ensurts estan molt ben fets. La interpretació de l'Adam Scott com a gilipolles yankee està bé. De fet, tots els actors estan...
1: L'Adam Scott és molt bon actor, tio.
4: Sí. Inclús aquests irlanderos que us he dit que no els coneixia també ho fan bastant bé. Jo, per tot plegat, li posaré a Hokum un 6. És un bé. No tindràs la sensació d'haver perdut el temps mirant-la, però si ets fan del terror és molt probable que te n'adonis que estem davant d'un potencial perdut, que les coses s'haurien pogut fer molt millor del que finalment són. I crec que aquí està la llàstima de tot plegat. És un 6, és un bé. Algú més l'ha vist, per cert?
2: No, jo l'has de portar, Pau, a Backroom, que m'han parlat molt bé.
4: Tinc moltes ganes de veure Backroom.
0: Ah,
4: sí.
0: Parlant dels...
4: Sí.
0: Dels Backrooms.
4: I Exit 8 també la vull mirar, tot i que no té tan bona premsa com Backroom, però Exit 8 també ha de caure.
0: Jo no he vist la pel·lícula, Pau, però he posat Hokum imàgenes al Google i
4: el 6 és... El conill, Magí, estàs mirant el conill?
0: Aquest conill, què és això?
4: Has de mirar la pel·li, Magí, jo no diré res més.
0: Hòstia, però fa molt d'angoia.
4: Aquest conill és molt terrorífic, a més se suposa que és d'un programa infantil, amb el qual ja no tinc res.
0: No, en sèrio?
4: Sí.
0: Bé, malalts.
4: Molt bé, fins aquí el Guillermo.
1: Danny Boy,
4: sí. I ara abans d'acabar, videojocs de paraules.
1: Vinga, Magí.
3: S'està baixant, tio, el timing perfecte, sí, Magí.
0: Sí, Magí, es pot dir, ens ho han parat en tot aquest programa, no patiu. Vinga, va. S'obre el taló i es veu un grup de persones que estan organitzant una quedada. A un li pregunten: tu vindràs? I ell respon: confirmo la meva assistència i a més us portaré un ham de pesca amb la meva silueta i en actitud histèrica, juntament amb uns quants ous en forma de cos de vaixell.
3: En forma de què?
0: D'ous amb cos... O sigui, uns quants ous en forma de cos de vaixell.
4: Bueno, si algú respon això a una quedada és, vale, anem a ingressar amb una psiquiàtrica, però ara mateix.
0: La resposta és no, tu no vens, no?
1: Ha sido expulsada del grup.
4: Sí.
0: A veure, el joc és el... Està en català, no, del videojoc, és el... Jo sí, amb de mi histèric i ous book. Ojo, Jo sí, amb de mi histèric i ous book.
4: Amb de mi histèric
0: i ous book. El Yoshi and the Mystery Ous.
1: Sí.
0: S'entén perfectament, no?
1: Amb de mi histèric i ous book.
0: Gràcies, Lola,
4: que
0: per aquest.
4: Sí, però abans penso tenir un brut psicòtic ara. Mare meva.
1: Deixa'm tenir primer un brut psicòtic abans de respondre. Jo i el meu amic invisible estem a dins.
2: I portaré una... Mira, gent, jo m'imagino la cara de la gent. Mira, però aquest tio...
1: ei, sí, jo compro carn, vale, tu què portes? Jo portaré
0: davant de mi la meva silueta.
4: Sí, molt bé. Fins aquí
2: top 5, eh? Top 5.
0: Entra el top 5? Vale.
2: Sí, sí, per mi sí.
4: Gràcies per saber.
5: Gràcies i bon dia.
4: Néstor Sart.
6: Gràcies i bona tarda.
4: Magí Berneda.
0: Gràcies i bona nit.
4: Manuel Osero.
2: Moltes gràcies.
4: I un servidor, Pau Aguilar, com cada programa us recordo que ens podeu escoltar els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze, els dijous primer a les 8 del vespre a Ràdio, després a les 10 de la nit a 1359 FM, a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, i veure'ns a YouTube. Aquest programa segurament no, però els altres que hi hagi més sort, i també interactuar amb nosaltres a xarxes socials, a Twitter, Instagram i BlueSky @FreaksBits. Moltes gràcies.
7: No te busques una ruina por una tontería, ¿ok?
6: O para una canción.
7: Cuidadito, cuidadito conmigo. No seas tonto.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i...
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixot, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
1: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
2: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
3: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
2: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
3: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
5: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
4: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.